0: Viva Veu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap a Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si els incendis estan també provocant gaires problemes en aquesta xarxa. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts destacant que es mantenen tallades per incendi diverses carreteres. Recordem, algunes d'elles són la C15 dintre Torre Claramunt i la Pobla de Claramunt, també la BB-2131 a la Pobla de Claramunt fins a Carme, també la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI-B-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge i també la GI-510 a Lles. Totes aquestes vies, doncs, tenen restriccions només oberts al pas per a veïns. Tot i així, també hem de destacar que hi ha tallada completament la GIB-664 entre Cassà de les Selves i Cruïlles, per només en aquest cas en aquest mateix tram. Per altra banda, però, també tenim altres incidències. Parlem d'un accident de tot just fa uns instants. De primera hora del matí, a les 6:30 aproximadament, un vehicle accidentat deixa un carril de circulació tallat a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, també de retruc, doncs provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, doncs en general també tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona. Sobretot per la C58 també ja hi ha retencions des de Sant Quirze. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també ja comencem a tenir retencions i lentitud habitual cap a Barcelona, i al Vallès encara destaquem aquestes cues d'un quilòmetre en sentit sud al punt de Montornès del Vallès i Barberà a la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara la previsió del temps amb aquesta onada de calor que és persistent i que tant ens fa patir. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, un dimarts, una altra vegada molt calorós, d'onada de calor. De fet, a hores d'ara, moltes temperatures arran de mar, també cap a l'Empordà, estan per sobre dels 25 graus, i aquest matí simplement amb alguns núvols poc importants cap a l'Ebre. També, com no, aquesta cendra que s'origina en els incendis que encara tenim al prelitoral barceloní. Aquesta tarda, temperatura com la d'ahir o més alta i tot, fregant els 40 graus al Pla de Girona, cap als 41-42 graus a la Vall de l'Ebre, també a les comarques de Ponent i justament al nord de Lleida, amb alguna tempesta, però local. Sobretot, atenció, al que portaran aquestes tamborinades seran ràfegues de vent destacables. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
5: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada la ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis a l'hora.
6: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
2: La situació és especialment crítica, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt ha devastat de moment 400 hectàrees i manté confinats uns 33.000 veïns, també d'altres urbanitzacions i municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. A causa de les flames, s'han hagut de tallar algunes carreteres com la C-15. De fet, un dels objectius principals dels bombers en les tasques que continuen aquest matí és evitar que el foc salti en aquest punt viari i també la C-37 pel potencial d'expansió que tenen les flames de fins a 6.000 hectàrees. El temor és que la propagació es pogués estendre cap a la zona del Bruc i al massís de Montserrat. Un altre punt de màxima atenció dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt i que ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha cases de fusta. Andrea López, socorrista del càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui, explicava així a BOTV els moments inicials de l'incendi.
7: Ens han avisat, hem començat a veure el fum i hem dit, bueno, precaució, de moment ningú ha dit res, fins que ens han avisat i protocol d'evacuació, amb calma al principi, perquè sobretot hi ha gent gran, els nens, que ningú es posa nerviós, i simplement, doncs, a poc a poc, anar evacuant el càmping, perquè al final, doncs, precaució més que res, perquè al final és un foc que estava a prop. Tots els treballadors que hi érem anàvem lloc, parcel·la per parcel·la, avisant que, sisplau, agafessin cotxe i anessin sortint.
2: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona.
8: He cogido mi perro, pero sin mis gatos. Y después, como nosotros hemos limpiado siempre y cada año los bosques, el fuego ha pasado. La casa principal no tiene muchas dueñas, pero todo el resto, la electricidad, el agua, la pequeña casa al lado, todo, las coches, todo está roto.
9: Intentàvem tenir un permís per pujar allà dalt, perquè té de remenar el tema de l'assegurança també, i no ens l'han concedit perquè el foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, els peixos i els gats que tenen allà.
2: L'incendi forestal que crema des de dissabte a la tarda a la Catalunya del Nord ja ha calcinat prop de 4.700 hectàrees. El foc s'ha complicat arran d'una climatologia complexa, amb molta sequedat i canvis de vent. Ahir les flames es van descontrolar arran de la calor, la tramuntana i, sobretot, un aire molt sec. Hi ha 10.000 desallotjats de 26 municipis diferents, amb una cinquantena d'edificis afectats i 16 ferits lleus, 4 dels quals bombers. Entre 700 i 800 bombers treballen sobre el terreny amb uns 200 vehicles, 2 helicòpters bombarders d'aigua i avions Dash i Canadarm. El risc d'incendi, que es manté molt alt arreu del país, amb el perill màxim previst per divendres després de molts dies seguits de calor molt elevada i humitats molt i molt baixes. Segons el Pla Alfa, 111 municipis de 18 comarques estan al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Són la zona del Baix Empordà, afectat pel foc de les Gavarres dels darrers dies, però també bona part de la Noguera i el Pallars Jussà, en una zona que s'extén cap a l'Alt Urgell i el Solsonès i fins a la Catalunya Central, i cap al sud, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i també Montserrat, malgrat que sí que es permet l'accés al monestir. Hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben i que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
10: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
11: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol, i pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé quan fa molta calor.
12: Al venir de Màlaga, pues lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Màlaga, però nos sorprendió.
13: Bueno, el calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi, és a la sombra no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent i d'aquestes hores, i molta hidratació.
10: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
2: Davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal anomenat Cívic incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària i als hospitals. La mortalitat, però, no es coneixerà probablement fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
14: Imaginem un cas de deshidratació d'una persona de 80 anys que té problemes renals, problemes cardíacos, múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
2: El Departament de Salut, que assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits dels hospitals del sistema públic i del 84% durant l'agost. Ho ha fet públic la Conselleria 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Salut garanteix les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes de pacients. Pel que fa als centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu, es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions, ha dit Salut dels mateixos equips. Ara mateix, 7:45, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
15: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
2: La proposta del dèficit asimètric ha sortit de Catalunya. S'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
16: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
17: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
2: El jutge ha autoritzat Begoña Gómez a anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia. La decisió l'ha pres el magistrat substitut de Juan Carlos Peinado perquè aquest ha marxat de vacances. El jutge Antonio Viejo, substitut de Peinado, ha permès el viatge de la dona del president Pedro Sánchez a Londres, argumentant la bona cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, i ha rebutjat el viatge a Turquia perquè aquest país, diu el jutge, no pertany a l'espai de seguretat i justícia de la Unió Europea. Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixin i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
18: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
19: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
18: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
2: I no deixem encara l'àmbit educatiu perquè després de 22 anys en barracons, Orrius reclama una escola nova. L'Associació de Famílies demana ser una prioritat als pressupostos que la Generalitat ha aprovat aquest juliol. És una crònica de la Clara Sánchez de TV Mataró.
20: L'Associació de Famílies dels Infants assegura que des del 2011 diversos governs de la Generalitat els prometen un nou edifici, però mai és una realitat.
21: L'escolarització aquí de tota una generació ja ha estat en barracons. És a dir, que hi ha famílies que ja porten els seus fills aquí, que ells van estar escolaritzats, no?, en barracons. Cada vegada que anem a l'administració, no?, tothom diu, sí, sí, la necessitat hi és, però com que som un poble petit, com que al final aquí no hi ha una massa, no?, social no?, sembla que el món rural quedi com abandonat.
20: La biblioteca és un porxo tancat, al conjunt de l'equipament hi manca accessibilitat, climatització, sala de professors i sala de psicomotricitat, fet que obliga a habilitar el menjador per l'activitat física. Un 60% de l'alumnat fa classe en els dos barracons, un dels quals es va renovar l'any passat i l'altre que té més de 20 anys.
22: Perquè ja era insostenible, eren humitats, goteres, forats, que hi ha tots els dibuixos, però no volem que per canviar un barracó ja tornem a passar una altra vegada a la llista d'espera.
20: L'AFI s'ha reunit aquest mes de juny amb serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental, però no n'han arrencat cap compromís.
2: Us ho destacàvem en els titulars. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
23: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
2: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final, el pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassonne i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el del Tour.
0: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
1: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
2: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant dos dies, la primera plantilla blanquiblava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. El porter, que la temporada passada va debutar a primera, assegura que és un somni complet.
3: He estat treballant cada dia fins que ha arribat l'oportunitat i al final el club me l'ha donat i bueno, he intentat aprofitar-la el millor possible i així ha sigut. És un orgull per mi formar part de l'Espanyol quasi tota la meva vida. Al final l'Espanyol m'ha fet créixer com a persona i com a jugador i bueno, cada any treballar cada dia com si fos l'últim.
2: Només 5 minuts per arribar a 7:45, us expliquem que dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
4: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
24: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica ¿no? donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
4: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
2: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida us ho ampliem en connexió amb diferents punts d'aquests incendis. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 7 de juliol. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. Dels esports, la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a aquesta hora a la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell, provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Mentrestant, retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat, lentitud habitual en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, continua l'onada de calor aquest dimarts i ja a aquesta hora la temperatura arriba als 25 graus arran de mar i també a l'Empordà. S'esperen 40 graus al Pla de Girona i de 41 a 42 graus a l'Ebre i les comarques de Ponent. Al nord de Lleida caurà alguna tempesta local acompanyada de ràfegues de vent destacables.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit també. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat, de fet, a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
3: Estem en una situació en la qual tenim simultaneïtat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultaneïtat de tres incendis alhora.
4: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
1: Com dèiem, la situació és especialment crítica a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt manté confinats prop de 33.000 veïns de municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Marxem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està ara mateix la situació aquí? Sergi, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia des de la Pobla de Claramunt, que es desperta amb forta pudor de fum i també plovent cendra. Els bombers ens expliquen aquest matí que l'incendi de la comarca de l'Anoia evoluciona bé, que no s'ha complicat aquesta nit. Ara mateix hi ha una cinquantena de dotacions dels bombers treballant sobre terreny i s'espera que d'aquí uns minuts s'incorporin els mitjans aeris. Un incendi que va començar ahir quan passaven 27 minuts de les 4 de la tarda, just darrere del castell de Claramunt, que com podeu veure es va cremar tot el seu entorn. Va començar a la carretera Coneix, Carme i la Pobla de Claramunt i ha afectat aquest incendi greument una urbanització d'aquí de la Pobla, les Garrigues. Els veïns van haver de ser desallotjats. Va afectar fins i tot aquest incendi alguns dels habitatges i els bombers segueixen remullant els jardins i aquestes cases per evitar que revifi aquest incendi. Uns veïns que han estat reallotjats al llarg de la nit. Com bé dèieu, a hores d'ara no hi ha nou avís, per tant, més de 30.000 persones de la comarca de l'Anoia, de diferents municipis, han de seguir confinats. De fet, si us fixeu, aquest matí continuen els controls policials en els diferents accessos d'aquests municipis. Els Mossos d'Esquadra controlen les entrades i sortides dels veïns, evitant que aquests es desplacin a les zones on els efectius d'emergències estan treballant. Al llarg d'aquest incendi, tres persones han hagut de ser ateses pels serveis d'emergències mèdiques, totes elles lleus. Durant la nit han estat treballant aquí a la comarca de l'Anoia 200 operatius per apagar les flames. A hores d'ara sabem que hi ha més de 470 hectàrees cremades de zona forestal i agrícola i també part de zona urbana. Com veus, Helena, la imatge amb la que ens despertem avui a la comarca de l'Anoia és amb cendres pels carrers dels pobles que s'han vist afectats per aquest incendi que encara no està controlat, que hi ha ara mateix una cinquantena d'efectius treballant sobre terreny i que esperem que apareguin aquests mitjans aeris per seguir controlant aquest incendi que segueix cremant i que segueix mostrant des de diferents punts de la comarca una enorme columna de fum.
1: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan. Doncs molt pendents de qualsevol última hora que hi pugui haver aquí a la comarca de l'Anoia. Un altre punt de màxima atenció dels bombers, dèiem, se centra a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial que podria arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha també, per cert, cases de fusta. N'ha parlat Jordi Martí, cap de l'operatiu dels bombers, i també Francesc Cadafalc, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sentmenat.
6: Des de l'Ajuntament de Sentmenat s'ha doncs, fet l'evacuació de Guanta, doncs, un centenar de persones doncs, que s'han autorecol·locat ells mateixes, i també doncs, a nivell de protecció civil, doncs, bombers ha demanat que fem doncs, el confinament de diversos nuclis, principalment a l'urbanització del Farell.
7: Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades alguna doncs, coses perquè es pugui netejar i ja estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja i malauradament no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant, està clar, per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora. Ho fem amb en Joan Parareda i en Marc Montes de TV Costa Brava. Companys, bon dia. Expliqueu-nos quina és l'última hora aquí.
8: Bon dia. Doncs aquí l'objectiu d'avui dimarts, cinquè dia que crema aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres, és intentar doncs, que els bombers puguin donar-lo com a controlat. Recordem que aquest era el desig que tenia el cos d'emergències ahir dilluns, però que finalment van admetre que no havien pogut doncs, controlar-lo, que de moment l'incendi està estable perquè han pogut garantir doncs, que el perímetre no augmenti, però encara no està controlat. Si veieu les imatges, nosaltres ens trobem en una de les urbanitzacions més afectades per aquest incendi del massís de les Gavarres. Es tracta de l'urbanització de Mas Arbrós, en què, de fet, ahir va ser un dels punts on els bombers van haver d'actuar doncs, per evitar aquestes possibles revifades del foc que fan complicar les tasques d'extinció, perquè en paraules dels bombers, si s'han de desplaçar doncs, per apagar petites columnes de fum, això fa que no puguin treballar en altres zones doncs, per anar reduint aquest incendi. Com heu explicat, la simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya fa que les unitats que hi havia aquí a l'incendi de les Gavarres s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya doncs, per apagar també aquestes flames, que era la situació que els bombers no volien, que hi haguessin diversos incendis de magnitud similars arreu de Catalunya. Aquí, doncs, l'última hora és que es manté l'accés restringit al massís de les Gavarres i, com vam saber ahir a les últimes hores del dia, doncs, el centre de control a la Bisbal d'Empordà doncs, ja es va desarticular i ara tot es gestionarà des d'un punt central a Bellaterra. Per tant, aquí sí que és cert doncs, que es redueixen el nombre de comandaments situats al Baix Empordà i que doncs, estarem a l'espera de les actualitzacions que vagin sorgint durant el dia d'avui, en aquests 5 dies d'incendi, per saber doncs, si els bombers poden donar com ha controlat aquest foc que crema des de divendres aquí al massís de les Gavarres i que, com bé heu dit, doncs ha afectat vora 2.400 hectàrees.
1: Doncs gràcies també, Joan i Marc. Més bones notícies, diguéssim, aquí al Baix Empordà, però encara, evidentment, molt atents a la situació.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Us ho dèiem, hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben, que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T precisament han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
9: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
10: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol i pues, venim aquí amb els amics i prenem alguna cosa o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
11: Al venir de Málaga, pues lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Málaga, pero nos sorprendió.
12: Bueno, la calor, sí, quan és tan forta, lo que s'ha de fer per mi és a la sombra, no sortir ni fer esports com veig gent que passa per aquí corrent des d'aquestes hores, i molta hidratació.
9: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
1: Justament davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal, anomenat Cívic Sistemes d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària, però també als hospitals. La mortalitat no es coneixerà probablement, però, fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
13: Imaginem un cas de deshidratació en una persona de 80 anys que té problemes de renals, problemes cardíacos, però múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
1: Quarts de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
14: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: La proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
15: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
16: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos uns que els altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica l'Ester Minguell.
17: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o

0: habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
1: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
2: La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
3: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
2: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Punt final al pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb el triomf de Tadej Pogačar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
4: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
5: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
2: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. La davantera Yara Lacosta s'incorpora a l'equip femení de l'Espanyol. La navarresa, de 24 anys, torna a l'equip on ja va jugar fa 2 temporades. Arriba procedent de l'Eibar, després de disputar 19 partits amb l'equip basc i haver marcat 3 gols. La de Sangüesa es mostra il·lusionada de tornar a vestir la samarreta blanc i blava.
6: Yara es más madura, sabe gestionar mejor todos los momentos y bueno, yo creo que al final la Yara del pasado pues ha quedado atrás, ¿no? Sí, estoy orgullosa también de cómo he podido crecer este año pasado y bueno, también con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Bueno, yo el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
2: Els socis de l'Europa ja poden votar en la consulta del club sobre on volen que l'equip disputi els partits d'aquesta temporada a Primera Federació. Després que el club anul·lés la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria, les opcions que s'ofereixen són competir a Can Dragó, com el curs passat, o fer-ho al Narcís Sala un cop s'hi hagi instal·lat la gespa. La previsió d'haver de jugar més d'un any lluny del camp graciencc ha generat la creació de la plataforma Nou Sardenya Casa Nostra, una iniciativa d'aficionats amb la voluntat de lluitar perquè l'equip pugui tornar aviat al seu estadi. Gustau Galbache n'és el portaveu.
7: Les dades que ens està ajornant l'Ajuntament de Barcelona sobre terminis i licitacions se'ns està acostant gairebé a la propera temporada i això és inviable, ja parlem econòmicament, socialment i esportivament. Cada dia que passa és un perjudici que l'Europa

0: Europa no jugui al seu estadi.
1: Àlex Reyes és el primer fitxatge del Joventut per a la propera temporada. L'Alé signa contracte per a dues temporades, més una d'opcional. Reyes, que ha jugat al Bilbao Bàsquet i al Bàsquet Manresa, arriba després d'aconseguir les seves millors estadístiques a l'ACB amb una mitjana de 13 punts per partit, amb un percentatge d'encert del 40% en llançaments de 3. És el primer reforç del conjunt verd i negre per al proper curs. I Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei Lliga Masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, per l'Igualada, pel Calafell i pel Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes el curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
2: Tinc moltes ganes d'afrontar l'intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
1: Hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
3: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
4: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no?, donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
3: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: I marxem ara cap al Baix Ebre perquè Roquetes es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha aplegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació. La programació festiva ha comptat amb propostes tan arrelades com l'ofrena de flors i fruits o el multitudinari concert de bandes.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns dels nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, ja al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida tornarem a connectar en directe amb diferents punts d'aquests incendis. Així, doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars de la jornada. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. Una d'aquestes comarques és, evidentment, el Baix Empordà. Parlarem tot seguit amb el seu president, Enric Marquès. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Passen 3 minuts ara mateix de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Recordem que és hora punta, però que a més hi ha moltes carreteres afectades per aquests incendis que cremen a Catalunya. Per tant, connectem amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Fina, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Ripollet. Hi ha un accident en sentit nord, en sentit Sabadell, que provoca retencions als accessos nord en aquesta C58. Hi ha aturades des del nus de la Trinitat. Destacar que hi ha el bus vao obert a tots els vehicles per ajudar a descongestionar aquesta situació. I aquesta incidència també està congestionant tot el nus de la Trinitat, amb aturades també a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, a la Ronda Litoral, amb retencions des de Bon Pastor i també amb afectació viària amb 7 quilòmetres de retencions a la C30 a Badalona, també aturades en aquesta ronda litoral amb retencions en sentit Llobregat des de l'altura de Sant Adrià de Besòs fins a arribar a la Barceloneta en sentit Llobregat, a la ronda de dalt, també aturades en sentit Llobregat a l'altura d'Horta. Retencions també, acabarem situats a l'autopista AP7, les retencions habituals d'hora punta entre Mollet i Barberà del Vallès, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
2: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, amb aquesta calor persistent, duradora, asfixiant, que ens té a tots amb l'aire al cor. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. A més, estem parlant d'una massa d'aire a banda de molt càlida, com no. És persistentment estiuenca i també molt seca. Per tant, parlem d'un estrès de la vegetació total i els boscos que estan francament assedegats a tot Catalunya. I és que, a més, fa molts dies que no hi plou. Aquest matí, simplement una mica més d'humitat arran de mar, això es tradueix, com no, amb molta més xafogor a hores d'ara, no pas aquesta humitat a la Costa Brava, on el vent de tramuntana hi bufa, fluixet això sí, i la temperatura està disparada però amb humitat molt baixa. Alguns núvols aquest matí també cap a l'Ebre, poc importants, fruit d'aquesta mateixa humitat, i aquesta tarda la mateixa calor que ahir o una mica més. Per tant, en alguns racons, sobretot del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Selva, per una banda, també al prelitoral de Barcelona, cas del Penedès i el Vallès, o sobretot a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent, tornarem a arribar als 40 graus aquesta tarda, amb alguna tempesta, bàsicament de calor i de ventades, atenció, a les comarques de Lleida. Calor que els propers dies, Helena, no se'n va. Fins i tot demà, encara una passada de volta més. Déu-n'hi-do, n'estarem pendents.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Un punt de màxima tensió dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Doncs precisament busquem una reacció en directe sobre aquest incendi i ho fem en conversa amb Isidre Pineda, ell és alcalde de Caldes de Montbui. Isidre, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Quina és la darrera hora de l'incendi ara mateix aquí entre Sentmenat i Caldes de Montbui?
5: Doncs bé, l'incendi encara segueix actiu, no està del tot controlat, però els bombers han aconseguit que no impacti a la urbanització del Farell, que, de Caldes de Montbui, que és la que més ens preocupava perquè està a dalt de la muntanya i per la seva complexitat. Puc dir que han treballat tota la nit, però ja en aquest matí ja hem aconseguit que s'activin els mitjans aeris. Estem molt concentrats, tal com ens indiquen bombers, en que aquests focus secundaris que puguin revifar al matí per un fet de la calor, doncs, puguin controlar-se. I la prioritat, evidentment, doncs, és que la gent segueixi confinada, especialment a aquesta urbanització, al barri del Farell, perquè els bombers puguin seguir fent la seva feina.
2: Alcalde, ens deies que no ha impactat per ara el foc, les flames, l'incendi en la urbanització del Farell, al capdamunt gairebé de la muntanya, però han hagut de reallotjar alguns veïns, alguns han hagut de passar a banda de casa seva, si estaven confinats, al pavelló esportiu de bàsquet que també havíeu habilitat perquè els veïns que no poguessin accedir a la urbanització doncs es quedessin allà confinats. Hi ha passat algun veí d'aquests allotjats allà?
5: De fet, tothom qui no ha pogut arribar a casa seva, vam habilitar un punt d'avituallament al pavelló de bàsquet, gràcies també al suport de la Creu Roja. Allà vam poder fer que mengessin alguna cosa i després els hem pogut reallotjar perquè passessin la nit a l'hotel Termes Victòria, que també s'ha posat a disposició i ens hi està ajudant. Haig de dir que seran entre unes 8 i 9 famílies que avui hauran passat la nit a l'hotel.
2: Doncs Isidre Pineda, aviam, molt pendents d'aquesta situació a Caldes de Montbui entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé, molta sort. Amb aquesta situació d'incendis simultanis volem conèixer més novetats, per això marxem ara mateix fins al centre de comandament de bombers a Bellaterra. Escoltem en directe el cap dels bombers, David Borrell.
6: Les diverses activitats, diguéssim, a dins el perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular amb molts focus secundaris i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
7: Les persones que continuen confinades destinades, de quantes persones estarien parlant, aquests de les Garrigues?
6: De les Garrigues és una urbanització que no és excessivament gran, em sembla que és un centenar de persones que està, diguéssim, amb aquesta situació de que de moment doncs, no poden entrar ni sortir, es manté aquest confinament. Veurem al llarg del dematí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment, com que està dins el perímetre, doncs no podem aixecar l'ordre de confinament. Que està a dintre, literalment, del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació, doncs, a nivell d'afectacions, per exemple, l'incendi de Carme, hem tingut, a part de les indústries que comentàvem ahir, doncs, també l'impacte a les Garrigues, doncs, sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva doncs, tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir. Sobretot pel que fa a Sentmenat, el que preocupa és un incendi, per la gent del Vallès, ho coneix perfectament, l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall, doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall. I per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, va propagant molts focus secundaris i per tant doncs que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat, la resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, per tant, fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
7: Suficients com per poder fer front a aquests perills que
6: veiem? Sí, òbviament, nosaltres el que sobretot fem justament això és per desancorar efectius, estar, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt doncs, per donar resposta. Has treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament, recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi està a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta.
8: El que fa l'augment, no sé si ja s'ha incorporat, quantes situacions hi ha hagut?
6: Sí, hi ha hagut dues seccions de l'UME, per tant, hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció. El que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme. Gràcies. Pues gràcies a vosaltres.
2: En directe, doncs, des del Centre de Comandament Únic a Bellaterra, el cap dels bombers David Borrell, donant l'última hora d'aquests incendis simultanis, però també mostrant-se especialment preocupat, dient que avui és un dia també d'altes temperatures, amb un risc extrem d'incendi, un risc molt alt, i parlava d'altres punts on no hi ha incendis, però on s'ha d'estar molt amatent, com per exemple la Vall del Segre o el Prepirineu de Lleida. La situació és especialment crítica també a hores d'ara, en aquests moments a la comarca de l'Anoia, us ho estem explicant des de primera hora del matí, en l'incendi que s'ha declarat entre els municipis, de fet es va declarar ahir, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades, recordem-ho, prop de 33.000 persones de municipis veïns com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Tornem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Noia, amb en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està la situació a hores d'ara? Sembla que hauries canviat d'ubicació, en Sergi, explica'ns.
9: Bon dia de nou, Helena. Doncs sí, ara mateix ens trobem al centre de comandament, que es troba a la Torre de Claramunt. De fet, escoltàvem David Borrell. Una de les UMEs es troba aquí, just darrere meu, i l'última hora ara mateix és que fa molts pocs minuts ens ha arribat ja un avís de Protecció Civil que s'aixeca el confinament d'aquestes 33.000 persones de diversos municipis de la comarca de l'Anoia que estaven confinades des d'ahir a la tarda. I ens acompanya l'alcalde de la població més afectada per aquest incendi, la població de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres. Què tal? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Porten tot el matí reunits amb els serveis d'emergències. Què és el que més preocupa ara, un cop s'acabi de despertar el dia? Cap on van enfocades aquestes actuacions?
10: Bé, de fet, si em deixes que corregeixi només una cosa, el confinament, segons se'ns ha indicat, està tot el municipi menys al barri de les Garrigues. Per tant, sí que ens han dit que el barri de les Garrigues segueix confinat. Estem seguint aquest tema de molt de prop, que sempre ens preocupa en aquest moment, tant la gent que està dins com la gent que està fora, i per tant estem en això ara mateix.
9: El barri de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt, ha estat un dels més afectats per aquest incendi, de zona un incendi d'afectació de vegetació agrícola, però que va arribar també zona urbana. De fet, aquest incendi va arribar a les cases d'aquesta urbanització, no? I els veïns van ser desallotjats ahir al vespre.
10: Sí, en part, com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment no, sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos i els que estan al barri que no es preocupin perquè sí que estem al seu costat en tot moment.
9: Com s'està treballant des d'aquest centre de comandament per tal d'aplacar aquestes flames? No sé si, en quin punt es troba aquest incendi. Els bombers ens comentaven aquest matí que la situació està en calma i que sembla que anem per bon camí.
10: Sembla que això pot ser una realitat, però jo ara mateix no tinc informació al respecte, més els cas de bombers ens ho diran. Tenim una reunió informativa d'aquí una hora, hora i mitja, on tindrem informació més segura. Sembla que l'incendi està millor que ahir, per suposat el que és el municipi de la Pobla. Tot i això ara no em puc confirmar.
9: Encarem un dia amb altes temperatures, ja el vam viure ahir a la comarca de l'Anoia, però ahir vam superar els 39 graus, avui es preveu que superin els 40. Com s'ha viscut aquesta tarda, aquest vespre a la comarca, com l'han viscut vostès, els alcaldes de la comarca i dels municipis afectats?
10: Doncs no puc dir altra cosa que molta preocupació. Va ser realment un dia molt complicat ahir. Avui també estarà complicat perquè hi ha molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
9: S'han de resoldre, s'està treballant. Alcalde, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies.
9: Doncs aquestes són les paraules de l'alcalde de la Pobla de Claramunt, un dels municipis més afectats per aquest incendi que, com bé deies, Helena, va començar ahir pels vols de 4:45 de la tarda a la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt. Es van confinar més de 30.000 veïns de la comarca de l'Anoia. L'última hora és que s'ha aixecat el confinament de tots, excepte de l'urbanització més afectada de la Pobla de les Garrigues, com ens deia el seu alcalde, i hores d'ara també us podem confirmar que un dels fets que més preocupava ahir a la tarda era que aquestes flames travessessin a Castellolí, a la zona del Bruc, als peus de Montserrat. Està controlat, ja que aquestes flames poguessin saltar la C-15, i ara se centren a on es troben encara aquestes flames d'aquest incendi que afecta greument la comarca de l'Anoia i que, segons les últimes dades d'Agents Rurals, ha cremat més de 470 hectàrees.
2: Gràcies, Sergi. Una petita esperança, una petita bona notícia dintre de tot aquest enrenou aquí a la comarca de l'Anoia, de la qual també n'estem pendents encara amb vosaltres. Sergi, fins d'aquí una estona. Gràcies. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora amb en Joan Parareda i en Marc Montes de TV Costa Brava. De TV Costa Brava, ara ho dic bé. Joan, explica'ns, quina és l'última hora?
11: Doncs aquí les informacions és que els bombers avui seguiran treballant, doncs, per poder anunciar que aquest incendi de les Gavarres, que crema des de divendres, doncs es pot donar com a controlat. Nosaltres som a l'urbanització Mas Ambròs i ens hem mogut en un dels primers, o en un inici d'aquests camins rurals que hi ha aquí a l'urbanització, per ensenyar-vos, per exemple, aquest rètol que hi ha aquí a la meva esquerra, on ens recorda, doncs, que estem a nivell 4 de pla alfa i que, per tant, doncs, recorda que al massís de les Gavarres, excepte la circulació dels veïns, doncs es demana que la gent no hi circuli vehicle privat, però que tampoc vingui aquí ni a caminar ni a fer esforç a l'aire lliure com és la bicicleta, que de fet ahir ja vam veure algun veí que arribava fins en aquesta posició però que no acabava d'entrar en aquesta zona afectada per aquest incendi de les Gavarres. Calonge ha estat un dels municipis més afectats i de fet l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que té pendent reunir-se amb els veïns més afectats per oferir-los suport jurídic i per doncs, donar-los eines i suport a l'hora d'encarar aquesta recuperació d'aquest incendi d'aquí al massís de les Gavarres. De fet, alguns dels veïns ja han obtingut permís per accedir als masos per poder alimentar els animals que s'hi troben a dins, però encara estan pendents de rebre l'autorització final de bombers per saber quan podran tornar a casa seva. Uns veïns doncs, que també el que ens han explicat aquests darrers dies és que no volen que la gent s'acosti aquí a fer el que els bombers anomenen turisme d'incendi, que diuen que per això, igual que han ressaltat des dels cossos d'emergència, ja hi haurà temps per fer-ho més endavant quan l'incendi es doni per extingit. Aquestes són les últimes informacions des d'aquí Calonge. Per una banda, els bombers seguiran treballant per poder donar com a controlat aquest incendi i per l'altra, l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que es posarà en contacte amb els diferents veïns afectats per tal d'iniciar doncs, aquestes tasques de recuperació d'aquest incendi i oferir-li suport i estar al seu costat després d'aquests 5 dies tan complicats aquí al Baix Empordà i al massís de les Gavarres.
2: Doncs sí, empatia i sobretot suport del que convingui per aquests veïns que ho han perdut tot o gairebé tot. Gràcies, Joan. Fins després. Moltes gràcies. Busquem més reaccions del territori per entendre com ho viuen i com estan avui els ànims i, sobretot, què es pot fer millor per evitar al màxim aquests riscos. Parlem, evidentment, d'aquest incendi, del de les Gavarres, i saludem el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Senyor Marquès, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
12: Bon dia.
2: Com estan els ànims al Baix Empordà després d'un incendi que encara no està controlat, tot i que les notícies semblen millors que en d'altres punts de Catalunya i que ha afectat, recordem-ho, habitatges i veïnats sencers?
12: Bé, de moment els ànims estan a l'expectativa com han estat tots aquests dies. Recordem-ho, està estabilitzat però controlat no ho està. I ja se'ns va avisar des del primer moment que seria complicat, bàsicament, pel perímetre de l'acció, pel vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar. Això volia dir que hi podia tornar i estem en això, en principi. Tenim nivell 4 del Pla Alfa, vol dir que la situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat, deixa-m'ho dir així, però en tot cas tenim els bombers aquí a la comarca, que sabem des del primer moment que estan fent tot el que poden i més, i fins que no es doni totalment per acabat, doncs hem d'estar a l'expectativa.
2: Enric Marquès, tenim algun problema amb aquesta connexió? De moment ho deixaríem aquí. Gràcies per atendre'ns aquest matí i ens fem el càrrec, evidentment, d'aquesta situació difícil per a aquests veïns d'aquí, del Baix i de l'Alt Empordà. Gràcies i bon dia.

0: Obrim ara Crònica Esportiva per explicar-vos que la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Miquel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
1: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final al pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb l'inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, d'Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
2: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
3: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
0: Arribarem a 8:45 amb la cultura. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro ens ho amplia.
4: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica ¿no? donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
4: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt. Fa pocs minuts s'ha pogut aixecar pràcticament la totalitat dels 33.000 veïns confinats, excepte els de la urbanització de les Garrigues. El foc s'ha pogut estabilitzar fa pocs instants, però ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat, on sembla que també en aquest cas s'hauria controlat la situació. Situació complicada, però també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. I dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia i el Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. El cap dels bombers, David Borrell, acaba d'actualitzar fa pocs instants la situació dels focs.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: Un dels punts més preocupants a hores d'ara, us ho dèiem, és el Vallès Occidental, on l'incendi de Sant Manat continua sense control. La ràpida propagació del foc muntanya amunt ha obligat a confinar diferents nuclis, així com, per exemple, els de l'urbanització del Farell o Sant Sebastià de Montmajor, insistim, el terme de Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Anem, doncs, fins allà amb l'Albert Maspons i la Janira López de Vallès Visió. Janira, què ens podeu explicar a hores d'ara aquí, on sou, a Caldes de Montbui, eh?
4: Doncs en aquests moments l'incendi continua actiu i, tal com has dit, ha cremat ja més de 90 hectàrees on, segons agents rurals, la majoria són de terrenys forestals. L'incendi va començar ahir prop de 2:45 del migdia, de la tarda, i ha setmanat, però a causa del vent es van crear diversos focus secundaris que van anar cap a Caldes de Montbui. De les 7 urbanitzacions confinades, el Farell és la que més preocupa a causa de que es troba en una zona amb cases disseminades que es troben al mig del bosc sense perímetre de protecció. De fet, més de 100 veïns han estat confinats durant la nit a casa seva a causa d'aquesta protecció. El perímetre ha estat força estable durant la nit i les maniobres dels bombers han estat efectives. En aquests moments, 56 dotacions terrestres continuen a la zona afectada a causa de les flames i fa pocs minuts han començat a arribar una altra vegada els efectius aeris. De fet, ens trobem en el càmping El Pasqualet, una de les zones que es va veure desallotjades preventivament a causa d'aquest incendi, i de fet estem rodejats d'aquest fum i ens cauen fins i tot algunes cendres. La importància en aquests moments és estabilitzar aquest perímetre i que l'incendi no s'estengui més en zones majors. El pavelló de les cremades, de fet, juntament amb les termes de amb el balneari de les Termes Victòria, són dos punts per ajudar els veïns que no van poder arribar a casa seva i que estan confinats.
1: Doncs gràcies, Janira. Esperem ara sí que amb l'arribada d'aquests mitjans aeris es pugui combatre aquest foc que tant fa patir també aquests veïns. Gràcies. La situació millora lleugerament a la comarca de l'Anoia. La bona notícia és que fa poca estona el foc s'ha pogut estabilitzar i s'ha aixecat el confinament de pràcticament els 33.000 veïns afectats. El foc ha arribat a impactar alguns punts delicats, com per exemple tres naus industrials i una deixalleria. Baixem, doncs, sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Sergi, explica'ns com està la situació ara mateix aquí en aquest centre de comandament de l'Anoia, d'Igualada, deu ser, no?
5: Doncs, Helena, som al centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt, que era un dels municipis que estava confinats fins fa molt poca estona, juntament amb d'altres de la resta de la zona de la Conca d'Òdena. És el municipi que està al costat de la Pobla de Claramunt, el poble més afectat per aquestes flames. De fet, l'incendi va començar ahir a la tarda a 4:45 i just ara els bombers l'han donat per estabilitzat. Ara mateix aquí al centre de comandament, al centre de control, hi ha certa tranquil·litat perquè sembla que tot avança de manera tranquil·la. Tot i així, els bombers mantenen dispositius activats sobre el terreny, una cinquantena de dotacions i algun helicòpter que sobrevola la comarca de l'Anoia per afrontar aquest segon dia de la segona onada de calor d'aquest estiu, en el que esperem superar els 40 graus de temperatura. S'ha aixecat el confinament dels municipis que estaven confinats des d'ahir a la tarda, excepte de l'urbanització més afectada, Les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Fa uns minuts, aquí al Notícies en Xarxa, hem parlat amb el seu alcalde, Antoni Mabres.
6: Com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases, i per tant tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos, i els que estan al barri que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en tot moment. Avui també estarà complicat perquè hi ha molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
5: Aquest matí a la comarca de l'Anoia plouen cendres, i és que les afectacions d'aquest incendi que ha cremat hores d'ara, segons les últimes dades d'agents rurals, més de 470 hectàrees, ha tingut un greu impacte en el territori. Ha cremat, per exemple, doncs, algunes de les cases d'aquesta urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt, també l'entorn del castell de la Pobla de Claramunt, i ha afectat molta zona forestal d'aquí, de la comarca de l'Anoia. Un incendi molt greu. Feia ara, des de l'any 2021, que no hi havia un incendi tan greu aquí, en aquesta comarca de la Catalunya Central.
1: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan, per aquestes fotografies que ens aneu fet, que ens heu anat fent al llarg del matí des de, com deies, està clar, la Pobla de Claramunt. Gràcies, bon dia. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció del foc de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant, i estan molt a sobre per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, són la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona.

0: 5 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. Canviem radicalment de qüestió, sortim dels incendis i parlem ara de salut. Què és l'escleroteràpia? És la tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge, molt menys invasiva que la cirurgia, per tractar les dones que pateixen endometriosi. Aquest procediment ambulatori, que dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i millora el control del dolor. Un cop validada, Bellvitge continua amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. En Marc Núñez i l'Anna Ruiz són en el centre sanitari, aquest centre sanitari de Bellvitge, per explicar-nos una mica en què consisteix aquesta tècnica. Bon dia, Anna.
1: Bon dia, Elena. Sí, aquí des de l'Hospital de Bellvitge, i un cop avalada aquesta tècnica, ens acompanya la doctora Amparo García Tejedor. Amparo, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: També la pacient Esther. Esther, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: I dues professionals més sanitàries de l'hospital, i gràcies a les quals podrem conèixer, Elena, de primera mà, com s'aplica aquesta tècnica, doctora. ¿Qué es lo que debe hacer usted en primer lugar?
4: Pues vamos a pinchar un quiste que tiene Esther. Entonces lo vamos a hacer en este caso vía abdominal, aunque se suele hacer por vía vaginal. Primero será un pinchacito. ¿Qué tal, Esther?
5: Bien, como un análisis de sangre.
4: Muy bien, pues ahora vamos a vaciar el contenido del quiste. María, abres el circuito. Manoli, aspiras. Una vez aspirado, lo que haremos es lavarlo con suero fisiológico. María, lavamos. Vamos lavando a través de esta aguja de tres vías. Y una vez vacío, pondremos alcohol durante un ratito para ver que el quiste se esclerose. Una vez acabado el alcohol, lo vaciamos y lo lavamos otra vez para que la paciente se vaya a casa con las paredes del quiste pegadas y que el quiste se reabsorba.
1: Doctora, y una vez se ha garantizado, se ha avalado esta técnica, paralelamente Bellvitge lidera un estudio que durará unos 2 años más, gracias al cual se quiere conocer y constatar nuevas potencialidades de esta técnica. ¿Cuál es?
4: Exacto, con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
1: ¿Qué cuentan? ¿Cuáles son los comentarios que les hacen llegar las pacientes que ya han utilizado esta técnica?
4: Bueno, las pacientes normalmente tienen endometriomas que son muy dolorosos, con lo cual están muy contentas por evitar el quirófano y por quitar ese quiste que les está produciendo dolor cada mes, y las que se quedan embarazadas, pues más contentas todavía, porque lo que en verdad quieren es tener un bebé.
1: Doncs, doctora Amparo García Tejedor, gràcies també a aquestes dues professionals que l'acompanyen de l'Hospital de Bellvitge. Gràcies a l'Esther, la nostra pacient improvisada en aquesta consulta de l'Hospital de Bellvitge. Elena, una tècnica avalada per l'Hospital de Bellvitge i un hospital que lidera aquesta investigació amb la participació de 40 centres sanitaris més per fer la vida més fàcil a les dones.
0: Sens dubte, perquè patir l'endometriosi és molt dolorós, a banda de que afecta també, com ens explicàveu, la fertilitat. Per tant, una bona notícia per les dones. Gràcies, Anna.
6: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Tres quarts de nou, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera, celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea, ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
7: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
0: Una proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya, i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, quan ha sortit del Consell de Política Fiscal i Financera.
8: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea,
2: no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
3: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
0: Després dels terratrèmols, Veneçuela afronta un repte humanitari crític. La gestió dels cadàvers en un context de temperatures altes, humitat elevada i saturació de morgues. La OMS recorda que els cossos no provoquen epidèmies, però sí riscos reals si es tracten amb seguretat i dignitat. Si no es tracten amb seguretat i dignitat. Per entendre què implica aquesta fase de l'emergència i què és prioritari, parlem amb Mia Font. Ella és delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya. Mia Font, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, bon dia.
0: Com està treballant Metges Sense Fronteres a Veneçuela després d'aquests terratrèmols? Des del punt de vista mèdic i humanitari, quina és ara mateix la vostra principal preocupació, la vostra principal prioritat?
8: Metges Sense Fronteres ja estava treballant a Veneçuela des de l'any 2015 i des del principi hem donat resposta a la situació. Tenim equips que estan treballant allà, tenim també un equip mòbil que està a la zona de Naiguat, a la Guaira, i bàsicament el que ens preocupa ara mateix és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics, perquè no podem oblidar que el terratrèmol ha tingut també un efecte al sistema sanitari molt gran, no? 35 hospitals afectats, més de 100 centres de salut també afectats, i ahir la població, a més de la població afectada pel terratrèmol, també hi ha moltíssimes necessitats mèdiques, no?
0: Mila, en un context de destrucció, de desplaçaments i cossos sense identificar, com es protegeix la salut mental de les comunitats i fins i tot dels propis equips de professionals sanitaris? Què és el que més impacta emocionalment en una emergència així?
8: L'efecte a la salut mental potser és invisible, però és molt, molt gran. No? D'una banda tenim a la gent que ha perdut familiars, no? i el dol que porten. Després està el por a que torni a passar, no? i que un terratrèmol potser d'alguna manera torni, i és com viure amb por, no? I després tota la gent que ha sigut desplaçada ha perdut tot i ha de començar de zero, no? Als nostres equips sempre hi ha els que ara

0: explica l'Esther Minguell.
1: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
2: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
1: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
0: Amb 9 minuts ens plantarem a les 9 del matí. És temps per donar pas a la Cristina Álvarez i a la crònica esportiva. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Parlant del Mundial, Espanya continua avançant, la selecció espanyola avança aquest Mundial i es planta a quarts de final, eh?
3: Sí, una eliminatòria on es trobarà Bèlgica, que aquesta matinada s'ha desfet dels Estats Units amb una golejada per 1-4. El combinat espanyol, per la seva banda, va superar Portugal per la mínima 1-0 als vuitens de final, amb un gol de Mikel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, feia tot just 5 minuts i va aconseguir un gol a passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente destaca la bona feina de l'equip.
4: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca y que está hasta el final.
3: Punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogačar, de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc, ja que amb el triomf es va situar líder de la general. L'eslové va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i Seixas. Avui, quarta etapa de mitja muntanya, amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
5: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
6: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
3: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol arrenca avui per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanquiblava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei lliga masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, l'Igualada, el Calafell i el Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes al curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
7: Tinc moltes ganes d'afrontar l'intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora, doncs, és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
3: Martí Casas, que

0: reforça el Barça d'hoquei patins, s'afegeix al fitxatge de l'argentí Nico Ojeda.
1: Molt bé, Cristina, demà ens expliques més coses.
0: I tant.
1: Vinga,
0: fins demà.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
1: Merci. Bé, doncs, hem acabat amb un nom propi als esports i continuem.
2: Capital del món.
3: Avui és dilluns 6 de juliol de 2026.
2: I comencem l'última setmana del Territori 17 de l'any. I us avisem que l'any que ve hi haurà canvis, però encara no podem desvetllar-los.
3: Així que benvingudes totes al 622è Infopodcast Cardedeu.
2: Comencem! Avui és un aniversari d'una persona molt especial.
3: Doncs sí, és que avui la Marta Xardi fa anys. A més, també és el Dia Mundial del Desenvolupament Rural.
4: Yeehaw!
3: Avui també és Sant Ròmul i tal dia com avui, però del 2019, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que s'havia incendiat una nau al polígon Llinars Park i havien calgut 5 dotacions de bombers per extingir-lo. Va, i acabo dient-vos que qui no bat el juliol, no bat quan vol.
2: Va, i jo començo dient-vos que l'Ajuntament d'aquesta vila de Cardedeu, la nostra estimada vila i poble, inaugurarà oficialment el nou parc de calistènia situat a la plaça Gran del Poble Sec demà dimarts. De dia 7 de juliol a les 6. Serà una jornada oberta a tota la ciutadania que inclourà demostracions i activitats dinamitzades. El parc incorpora diversos elements per treballar la força, la coordinació i el control corporal, com ara barres de dominades, paral·leles, palleres i barra de pole dance.
3: Escolta, això de les demostracions, vol dir que tindrem els gimbros aquí ensenyant-vos com s'han de fer servir
2: sí.
3: Les maquinetes.
2: I potser inclús es deixen coses per escriptobros, o sigui, Verge Santa. Mare de Déu.
3: Una cosa, allò del pole dance.
2: Sí, sí, prefereixo una entrada d'aquesta notícia.
3: O sigui, potser serà el primer parc de calistènia amb pole dance? No ho havia sentit mai. Va, millor parlem del temps. Què ens espera, Enric?
2: Doncs, Anteta, sap greu, però avui arribarem a 34 graus o més! I dius, oh, quina pena! Doncs sí, molta pena, perquè a partir d'aquí, cada dia temperatures cap amunt, a partir dels 34 o 35. Amunt, amunt, amunt, fins divendres. I a partir de llavors, dius, baixaran? No! No baixaran, es mantindran allà dalt de tot fins on arribin, que no sabem encara on serà, durant dies i dies. I les nits, dius, oh, baixarà? Doncs no, pel que sembla pot ser que ens situem de ple en nits tòrrides, és a dir, que no baixi dels 25 graus. Meteocat sembla que té un error i diu que estarem a 17-18, per tant, com és un error, ja us dic jo que estarem sobre els 25. Així que, ànims a tancar persianes i finestres.
3: Així que ja sabeu, no feu cas del Meteocat, que l'Enric ho sap molt millor.
2: Ha set un error gràfic.
3: Vinga, va, i parlem ara de l'horta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
2: Vigileu les mongeteres! És molt fàcil que, sobretot si són de mata baixa, moltes mongetes passin desapercebudes. Reviseu plantes i no deixeu que les mongetes surtin de mare. Aculli, s'ha dit.
3: Va, i parlem ara del porta a porta, perquè avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure la orgànica i el paper. Les verdes no teniu recollida i les grogues, orgànica i envasos.
2: Fantàstic.
3: I si parlem de farmàcies de guàrdia, doncs ja sabeu, com sempre, la Palou, la Gatell i l'Estalvi estan a la vostra disposició.
2: Mm? I amb això arribem al... No pots estar avorrit que li fa 10 en un poble com Cardedeu. I és que avui a 3:15 del matí per la ràdio, per la televisió i pel YouTube, és a dir, pel programa matinal de Ràdio Territori 17, en Neudi Magazine Matinal, ja que, caram, recotxos tenim paraules catalanes per dir-ho, entrevistem el Polvorí per parlar sobre el nou cartell de festa major que ja s'ha presentat.
3: Uau, es pot fer un avançament o què?
2: No l'he vist, no l'he trobat, o sigui que els hi preguntarem tot.
3: Estupendo.
2: I amb això...
3: Feina feta a País, arreglat i Cardedeu despert.
2: Encara diria més. Us esperem de dilluns a divendres?
3: Amb l'infopodcast de 3 minuts.
2: Molt bé, i encara diria més. Per on? Per la ràdio i?
3: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
2: Mare Déu.
3: Salut i pala, Consell de Proximitat i feu-vos sòcies!
6: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Avui dimarts els termòmetres poden superar els 40 graus en diversos punts del territori. És una situació excepcional, sí, però cada vegada és menys inesperada, perquè les onades de calor extrema s'han convertit en un fenomen recurrent i això ens obliga a mirar més enllà de la previsió meteorològica. La prioritat és clara, seguir les recomanacions de Protecció Civil, evitar conductes de risc i protegir especialment la gent gran, els infants i les persones més vulnerables. I una part important és que també cal extremar la precaució al medi natural, perquè unes temperatures tan elevades incrementen considerablement el perill d'incendi i que malauradament ara mateix es troben diversos incendis simultanis que cremen a Catalunya, a la comarca de l'Anoia, Sentmenat i Artesa de Segre. Per altra banda, l'incendi de les Gavarres que crema des de divendres encara no s'ha donat per controlat i a la Catalunya Nord l'incendi ja ha cremat prop de 5.000 hectàrees i més de 10.000 persones han estat evacuades. Un cop passada l'emergència, caldrà fer-se una pregunta. Estem preparats per conviure amb un clima cada vegada més extrem? Adaptar municipis, reforçar els serveis d'emergències, gestionar millor els boscos i crear més refugis climàtics ja no són una opció de futur, sinó una necessitat del present. És dimarts 7 de juliol del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, i que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Àlex Andreu, un programador de Caldes de Montbui, i després l'Isaac Muntades conversarà amb Eloi Cordomí, Albert Solà i Lluís Solanes a l'estació meteorològica d'Ugassa. Tocades a les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, i després a 10:45 serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I acabarem el programa amb el Traster, la tertúlia d'Estar per Casa, amb l'Enric Rubió, la Laia de Déu i l'Isaac Muntades. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I com us avançàvem en l'editorial, diversos incendis cremen en Catalunya i un d'aquests que segueix actiu és l'incendi al Vallès de Sentmenat. Segons el cap de bombers de la Generalitat, David Borrell, el flanc dret està pràcticament estabilitzat, mentre que preocupa especialment és el flanc esquerre, com també que es pugui reproduir el del 2003 amb el vent de Marinada. I nosaltres tenim en directe a la Laia de Déu des del lloc dels fets. Laia.
2: Doncs sí, bon dia, Ona. Estem aquí al Balneari Termes Victòria, que és on s'han allotjat finalment les persones que van decidir dormir fora de casa degut a l'incendi que crema aquí al Vallès Oriental. Les van reubicar aquí perquè finalment doncs, no hi havia tanta gent i el Termes Victòria es va oferir com a refugi per a aquestes persones que havien de deixar casa seva corrent. Com molt bé has comentat, al final doncs, és un incendi que ha mantingut certa activitat, però s'està treballant perquè s'aconsegueixi estabilitzar. Sí que és veritat que hi han treballat una cinquantena de dotacions terrestres i ara ja estan des de fa estona els aeris. Una mica de context, doncs això, com deies tu, el 2003 al de Gallifa i Sant Llorenç de Granada, i és una lluita dels bombers, és que és un foc que no pugui arribar a Sant Sebastià de Montmajor perquè d'allà és un moment que corri cap a les Elies i Sant Feliu i per tant cap al Moianès, que és el que va passar el 2003. Però si voleu, ara us dono pas a Pol Batlles Colomer, que és el responsable d'operacions del grup Victòria, que això és el que ens deia de les persones que han passat la nit aquí a l'Hotel Balneari de Caldes.
3: Bé, s'ha gestionat que ahir a la tarda nosaltres ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament, un cop es va saber la situació, per oferir doncs, part de les habitacions que teníem disponibles en aquell moment per si hi havia necessitat que veïns del barri del Farell s'allotgessin aquí. Aproximadament unes 20 persones han passat la nit aquí. Sí, al final som una empresa arrelada al poble, al municipi, per nosaltres, no? Al final som d'aquí, llavors és totalment lògic doncs, les habitacions que en aquell moment teníem disponibles doncs, posar-les a disposició de les persones que ho necessitessin.
2: Per ara sí que és veritat que l'última hora és que el foc s'ha mantingut, no ha avançat el perímetre, per tant, per ara bones notícies, però seguim a l'espera de les primeres declaracions i de com avança o a veure si aconsegueixen estabilitzar el foc.
0: Doncs, Laia, de Déu, moltes gràcies. Estarem al cas i seguirem pendents de com avança aquest incendi a Sentmenat. Estarem al cas i també connectarem amb tu més endavant per veure com avança, especialment aquest flanc esquerre que encara s'ha d'acabar d'estabilitzar. Moltes gràcies, Laia.
2: A vosaltres.
0: I canviem de tema perquè la tercera etapa del Tour de França va passar ahir per 17 municipis de la comarca d'Osona. És la tercera vegada que la ronda francesa travessa territori osonenc. La resposta del públic va ser massiva. Andreu Jiménez.
4: La Rambla del Passeig de Vic es va omplir ahir al matí de gom a gom per rebre la tercera etapa del Tour de França. A 3:15, persones d'arreu de la comarca van veure passar la caravana publicitària, que va repartir tota mena de productes que serviran de record per a tots aquells que n'han pogut agafar. Una jornada que també va servir per posar de manifest la magnitud de l'esdeveniment. Ho expliquen Jordi Galian i Albert Verdaguer i l'exciclista professional Josep Jofré.
5: Jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim, el ciclisme, ja hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
6: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca, i això també ho hem d'ensenyar al món.
7: És un dia històric, un moment inoblidable, que molts bigatans i bigatanes s'aficionaran a la bici de petits a partir d'avui, segur. Vull dir que tenim la gran sort de que som protagonistes, que passa per la nostra ciutat i per Catalunya, i al final doncs, és molt gran i molt emocionant.
4: Des de Jofre Cycling, conjuntament amb l'Ajuntament de Vic, van complementar la matinal amb una fanzona equipada amb una pantalla gegant, un espai perquè els més petits poguessin anar en bicicleta, així com zones de música, restauració i espais d'ombra per protegir-se del sol. Sentim el regidor d'Esports, Eduard Comerma, i l'alcalde de Vic, Albert Castells.
8: Sí que esperàvem, no? Ostres, el pas del Tour, Vic, capital de comarca. Jo crec que també, no, aquesta zona d'animació preparada per diferents edats, doncs jo crec que també facilita, no, això, no, que gent de comarques veïnes segurament han preferit venir a passar el matí aquí amb tota la família que no al mig de la carretera, no? Per tant, bueno, em sembla que l'objectiu l'hem aconseguit, que hi hagués ambient.
9: Contentíssims, a més ens coincideix amb el dia festiu posterior a la Festa Major, i per tant un honor per la ciutat de Vic ser aquest aparador a nivell mundial d'aquest gran esdeveniment esportiu que és el Tour de França, no? I que aquesta és la festa de l'esport, del ciclisme, és també tot això, no? Una oportunitat per donar a conèixer la ciutat al món.
4: Els ciclistes van passar pels vols a 2:15, repartits en 3 grups en una jornada que es va fer història a la capital de la comarca d'Osona.
0: I comença les obres de l'escorxador comarcal del Ripollès perquè sigui viable. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
10: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen en aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
11: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
10: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador, que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador, i també parlava sobre això.
12: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
10: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per

0: una feina invisible i que està bé que en moments com aquest doncs, es vegi i es dignifiqui. Un altaveu per poder mostrar allò que nosaltres ja fem cada dia i durant moltíssims anys, i per això estem molt contents i molt agraïts.
1: Amat va convidar tothom a la celebració del centenari del concurs de colles i va tancar el pregó convidant a tothom a ballar una sardana de germanor. El pregó va donar pas al tradicional concert de la vigília protagonitzat per la banda de l'Escola de Música de Vic.
2: I la forta calorada no ha restat públic ni lluïment al cap de setmana centrat de la Festa Major, el seguici solemne a l'ofici de Sant Miquel dels Sants, i els balls de lluïment a la plaça de la Catedral han estat un dels plats forts d'un programa que continua fins aquest diumenge.
1: Figures gegants, caps de llúpia, cavallets, àliga, mulassa i la resta d'elements del patrimoni festiu recorren els carrers del centre històric fins a la catedral acompanyats de músics, entitats i centenars de participants. Enguany, un dels moments més simbòlics el va protagonitzar Miquel de Planell, que ha portat el penó de Sant Miquel gairebé 90 anys després que ho fes el seu besavi. Després del seguici, la catedral acollia l'ofici solemne en honor a Sant Miquel dels Sants, que s'han tornat a celebrar després que l'any passat els actes religiosos se suspenguessin arran de la polèmica sorgida per a la invitació de Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola i l'arcabisbe de Valladolid, a l'ofici de la Festa Major. A la sortida dels segals d'Osona enfilaven dos pilars de les portes de la catedral.
3: No ha anat bé, i sempre quan surt el sant els muntem i és una mostra de respecte.
1: Qui no se'n va perdre detall va ser el president del Parlament, Josep Rull, convidat d'honor d'enguany.
4: Home, això és espectacular, espectacular, molt maco.
5: Jo crec que la nació s'ha de sentir molt orgullosa de tenir expressions tan sublims com Sant Miquel dels Sants de Vic. Una nació és un relleu generacional ben fet. I aquí, en aquest seguici, es nota. I amb això que hem viscut aquí a la plaça de la Catedral, es veu.
1: Un cop acabada la celebració religiosa, totes les mirades es traslladaven de nou a la plaça, plena de gom a gom, malgrat la intensa calor. Era el moment dels esperats balls de lluïment. Els grallers i timbalers de la ciutat obrien els balls, seguit de la colla sardanista La Riallera. Després, les figures oferien una rere l'altra les seves danses davant del públic, en una mostra que combina solemnitat, música i tradició. Així ho vivien alguns dels participants.
4: Home, això és espectacular, espectacular, molt maco.
6: Costa, costa.
7: Fa una mica de calor avui.
6: Fa molta calor.
7: Un orgull formar part de la Festa Major i de gaudir de la Festa Popular Infantil i la Festa Gran, doncs això és un orgull.
8: Sí. Home, és un honor, però és nervis, preparació, dies d'assaig, i no és fàcil, no és pim-pam i ri.
1: Amb una plaça plena, llargues ovacions i la participació de desenes d'entitats, Vic ha tornat a demostrar que el seguici de Sant Miquel dels Sants continua sent molt més que una tradició.
2: I el Museu Arxiu Tomàs Balbé ha acollit una nova proposta de cardamots del Festival de la Paraula, Enric.
9: Així és Ona, i enguany qui ha estat un dels pilars del sector està la narradora oral, la Berta del Poblet, la que ha transportat el públic adult a través de llegendes i anècdotes sobre les plantes remeieres, combinant tradició, història i fantasia. Un recorregut per relats que expliquen l'origen de les propietats d'algunes de les herbes medicinals mitjançant el toc personal de la narradora. Escoltem-la.
10: Jo sempre dic que he fet del meu vici virtut, que jo soc molt xerraire i a casa sempre em deien que no callava, i dic, bueno, doncs com que no callo mai, vaig a fer alguna cosa que em guanyi la vida parlant, i aquí estic explicant històries, a banda que a mi sempre m'han agradat molt escoltar històries, i llavors explicar històries és una manera també doncs, d'haver-te de nodrir de moltes històries i llavors a poder-les explicar. I hi ha com una cosa molt màgica que quan tu expliques una història, la primera vegada és d'una manera, la segona és d'una altra, llavors algú et diu alguna cosa, ho incorpores i es va com transformant i vaja, és molt màgic, és molt guai.
9: Amb un estil proper i ple d'humor, del Poblet ha anat desgranant llegendes i curiositats al voltant d'aquestes plantes remeieres, convidant el públic a descobrir-les plegats. Escoltem a Núria Perales, espectadora.
11: Bueno, està molt interessant, és la segona vegada que vinc i realment és gaudeixes molt, ho explica molt bé, i a més són històries que realment no coneixes, no? És molt maco. No puc dir que m'hagi agradat una cosa més que una altra. Tot, des del principi fins al final.
9: Abans de la sessió per adults, la narradora també ha explicat contes adreçats als més petits de Cardedeu, una proposta que ha estat un èxit de participació.
10: Superbé, es nota que aquí a Cardedeu esteu molt entrenats amb el tema de la narració oral, perquè hi havia infants molt petitons, amb una proposta de contes principalment de Jenny Rodari, que són una mica alguns complexos, més difícils d'entendre per un infant petitó, i hi havia nens i nenes molt petitons que han estat allà superatents, participant, i jo estic supercontenta.

0: En acabar els contes per adults, els assistents han pogut gaudir d'un pica-pica en productes de quilòmetre zero al mateix jardí del museu.
1: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: Hola, molt bon dia. Benvinguts a Informació Meteorològica. Déu-n'hi-do, quina onada de calor. No hi ha treva. Les temperatures no afluixen. És una onada de calor molt important la que tenim a sobre. Jo suposo que ben aviat es prendran mesures importants, perquè no afluixarà ni a bon tros. Al contrari, jo crec que cada vegada estarà més consolidada i farà més calor cada vegada aquesta setmana. I suposo que les autoritats ho estan ja analitzant i prendran les mesures necessàries, unes mesures que han de ser importants, perquè la situació és molt i molt complicada. La nit ha baixat una mica la temperatura, per sort en algunes poblacions encara es pot dormir una mica bé, ha baixat de 20 graus en molts llocs de l'interior, però durant el dia es dispararan les temperatures en les poblacions. Avui moltes màximes entre els 36, 38, 39 graus, no s'escarta algun 40 cap al Vallès i també cap a Osona. Es descarten 40 graus d'aquestes zones, temperatures molt i molt altes. Molt de sol i a la tarda creixent de nuvolades. Hi pot haver alguna nuvolada una mica més important que aquests dies i no es descarten 4 gotes a la zona de Vallter, zones pròximes, ja que les nuvolades avui creixeran amb més força. Vents febles de direcció variable i això, molta calor, molt de sol, plena onada de calor, que estic mirant mapes aquests dies i va per molt i molt, molt llarg aquesta onada de calor, eh? No veig un final clar d'aquesta calorada enorme que estem tenint. No veig un final durant els pròxims dies. Que vagi molt bé el dimarts, que tingueu un gran dia.

0: too much.
1: Això va en sèrie. Dilluns, a les 11 de la nit, al 9FM.
2: El 9FM. El nou so d'Osona.
3: Territori 17.
4: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou.
4: Estàs enfadat, eh?
5: Seguim.
4: En fi, començarem per repassar la portada de La Vanguardia, que avui tenim, en aquest cas, dos protagonistes. Comencem pel primer.
5: Mira, sí, que avui La Vanguardia el que titula la seva portada, si la pàgina on busquem les portades no se'm torna boja... No hi ha manera. Ara ja estic als diaris catalans. Doncs sí, dos protagonistes. Malauradament, hem de parlar d'incendis. Incendis simultanis posen escac Catalunya. Tres focs declarats ahir a l'hora de Sant Benet, la Noia i Artesa de Segre obliguen a confinar milers de persones. Tres quartes parts de la península estan en risc alt o extrem de patir incendis forestals per la calor. Mm-hmm. I a la imatge doncs, es veu una urbanització de la comarca de la Noia, justament allí on des de lluny es veuen les flames. I la imatge destacada, doncs Miquel Merino. Ahir Espanya es va classificar pels quarts de final del Mundial després d'imposar-se contra Portugal per 0-1, i a la imatge doncs, del diari de La Vanguardia es veu el futbolista navarrès celebrant el gol que li va donar el pas als quarts, i veiem també un joc de paraules. El xupinazo de Merino dona el pas a Espanya. Jugador navarrès, xupinazo, avui comença Sant Fermín. Mm. Veiem aquest joc aquí de paraules.
4: Que et faig un apunt, si no vaig crec que no vaig errada, i és que Obeses, això ara m'estic anant del tema, eh? Obeses van treure una cançó per substituir la paraula xupito, que crec que li van dir didalet.
5: Un didalet,
4: en fi. Coses. Seguim, Andreu.
5: L'estructura del diari ara és la mateixa.
4: Exacte.
5: Que la que hem pogut llegir a La Vanguardia. El diari ara avui titula tres nous incendis simultanis agudits en una situació crítica. A banda del front de les Gavarres, encara actiu hi ha focs a la Noia, Sant Benet i l'Artesa de Segre. Es crea un comandament únic dels bombers i per l'on qualifica el moment d'extremadament complicat. I el protagonista de la portada del diari ara amb la imatge destacada doncs és Miquel Merino celebrant el gol que va classificar Espanya pels quarts de final. I també el que hi hagi més, indignació al món del futbol per la impunitat de la ingerència del Trump al Mundial. Mm-hmm. Amb els seus contactes va trucar el president de la FIFA perquè el davanter de la selecció dels Estats Units va ser expulsat amb una vermella directa i va poder jugar ahir, però per sort i per justícia poètica els Estats Units ahir van perdre 1-4 contra Bèlgica.
4: Més que merescut.
5: El karma existeix.
4: Exacte. Seguim per la portada del periòdico.
5: 10 nou hotels plantegen la seva obertura a l'hospital. L'Ajuntament aposta per guanyar llits a l'entorn del recinte de la Fira i el districte econòmic. En l'actualitat compta amb un total de 30 establiments i 5.000 places. Uh-huh. I la imatge, doncs, evidentment, futbol, Mundial de Futbol, una imatge jo crec que molt representativa, ja que es veu a Miquel Merino celebrant el gol, al fons Cristiano Ronaldo, que és molt probable que aquest hagi estat el seu darrer partit en una Copa del Món, i el que llegim acompanyat de la imatge és Espanya entra als 8 millors. Mm-hmm.
4: Seguim i acabem el repàs dels diaris catalans per la portada del Punt Avui, que avui sí que parla sobre un tema que està marcant el país.
5: Sí, i és un país en flames. Dilluns negre per la simultaneïtat de diferents incendis al Principat, la Catalunya Nord i el País Valencià en plena onada de calor. Mm-hmm.
4: Doncs obrim la mirada, Andreu, i seguim per els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
5: Que avui la portada del País tot és mundial, escàndol al Mundial per el tracte a favor de la FIFA a Trump. El republicà va reconèixer que va demanar al seu amic Infantino, president de la FIFA, que revisés una targeta vermella al golejador dels Estats Units, clamant al món del futbol per una decisió que doncs taca el torneig. I finalment doncs els Estats Units aquesta matinada ha perdut per 1-4 contra Bèlgica. I la imatge és Miquel Merino, que és el protagonista de totes les portades
4: literalment
5: dels diaris, celebrant aquest gol que va donar el bitllet als quarts de la selecció espanyola.
4: Seguim per la portada del Mundo.
5: Igual, avui la portada doncs titular i imatge fa referència al Mundial. Espanya resol in extremis i es llença el somni mundialista, i a la imatge Miquel Merino celebrant el gol que va classificar la selecció espanyola.
4: Mateixa imatge des d'una altra perspectiva.
5: Correcte.
4: Seguim per La Razón.
5: La Razón, l'exmà dreta de Marlaska a Leire. Hem desactivat tot. Interior va maniobrar el 2021 per controlar el relat contra la denúncia d'un contracte que estava sota sospita de l'UCO.
4: I el que veurem...
5: I la imatge,
4: bueno, doncs,
5: és Miquel Merino celebrant el gol d'Espanya. També el protagonista d'ahir.
4: Una altra perspectiva. I ara sí, acabem el repàs de portades per la de l'ABC.
5: Que llegim: Sánchez blinda Mercedes González i obre una guerra amb defensa interior. La Moncloa impedeix a Marlaska prescindir de la directora de la Guàrdia Civil i a Robles després de prendre mesures contra el DAO. I a la imatge es veu a Miquel Merino celebrant aquest gol de la selecció espanyola.
4: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
5: Fins ara, Ona.
3: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
4: Passen 6 minuts de 9:45. I avui a l'entrevista parlarem d'una nova plataforma que compta amb un lloc web i una aplicació creada per un programador de Caldes de Montbui. Ell ha volgut canalitzar la seva inquietud per explorar el territori amb aquesta eina pensada perquè tothom pugui descobrir i visitar els municipis de Catalunya. Per parlar-ne avui tenim el seu promotor i creador, l'Àlex Andreu, i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
0: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb Àlex Andreu. Ell és el creador de Moonscat, una aplicació i una web també que ens permetrà, doncs, descobrir tots els municipis de Catalunya per al nostre propi peu. Abans de res, donem la benvinguda, com bé has dit, a Àlex Andreu. Bon dia i gràcies per ser aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca. Com estàs?
6: Hola, bon dia, Laia. Molt bé.
0: Doncs bé, comencem. Primer de tot, d'on neix Moonscat?
6: Moonscat neix d'una necessitat de... jo el 2019 em trec el carnet de cotxe, començo a conduir i dic: què faig per agafar soltura amb el cotxe? Dic: doncs vaig a conèixer Catalunya i començo a visitar tots els municipis de Catalunya, bueno, els que podia. Però clar, jo tot això ho portava amb un Excel, i un Excel és una mica farragós de fer, i a més jo em dedico a... jo soc programador de pàgines web i dic: som-hi, anem a fer-ho, anem a fer una pàgina web per gestionar una mica això, bàsicament per mi, i si podem extrapolar-ho a tothom que vulgui I tingui aquesta necessitat i vulgui fer servir també això i conèixer una mica més sobre Catalunya.
0: Ara m'estaves dient, no, això, que tu pots anar amb cotxe, tal, però què hi trobarà, per exemple? Quines coses bàsiques, els primers ítems que trobes quan et registres a la web de Moonscat?
6: Vale, Moonscat té dos parts: la part de amb login, amb registre, o la part sense. La part sense registre, bàsicament trobes informació sobre comarques, províncies, vegueries i municipis, tenint incloent gentilicis, nuclis de població, població, àrea, noms i coses d'aquestes molt bàsiques. Llavors, quan tu et registres dintre, t'apareix la part més lúdica de lo que és l'app, no tan divulgativa sinó més lúdica, que és el mapa. El mapa bàsicament és un mapa que es pinta amb les teves faces, de manera que tu, quan visites un municipi, des de l'app o des de la web, pots marcar-lo, se't coloreja el que és el municipi i pots anar veient d'una forma molt visual com va la teva conquesta dels municipis catalans.
0: Clar, perquè al final hi ha... quants municipis n'hi ha?
6: Bona pregunta, perquè a Catalunya n'hi ha 947, però en un futur estic intentant expandir els Països Catalans, que són 1.859 municipis.
0: Ei, això és molta feina. Com ho has fet? Perquè clar, al final és moltíssima feina, vull dir, jo aquí estic, vull dir, és molta feina, estic imaginant com ha de ser gestionar tot això, procés de treball, perquè entenc que ho has fet tu sol.
6: Totalment sol, sí. Jo sol amb intel·ligències artificials i amb Google i Wikipedia i totes les webs de tots els ajuntaments que me les he mirat per dalt i per baix, per tot arreu.
0: Clar, i ara em parlaves de les persones registrades també, que quan es logueixen, no, doncs ells van fent, no, amb les seves pròpies passes, doncs quan visitin un municipi podran donar-li, però més enllà d'això hi ha algun tipus d'interacció més en aquesta... o sigui, més enllà de saber el gentilici, dades, informació històrica, potser, què més hi pot trobar la persona?
6: A part de la informació bàsica, com bé has dit, la gràcia de fer-te compte, diguem, és poder enregistrar per on vas passant, veure el mapa pintat, i a part hi ha un tema d'un quiz, és un qüestionari diari que es van fent preguntes, sobretot sobre tema geogràfic, perquè em centro més en tema geogràfic, sobre Catalunya, i hi ha dos rànquings. Un rànquing és sobre municipis visitats, a qui importa més, i l'altre és sobre les preguntes del qüestionari.
0: I ara mateix hi ha algú que hi hagi visitat pràcticament tots els municipis, o la gran... Sí, o la gran... No? Hi ha algú que hagi visitat pràcticament tots els municipis?
6: No.
0: Encara no, eh?
6: Encara no. Estamos en ello. Jo, per exemple, em porto 570. Just he passat la meitat.
0: Bueno, a poc a poc. Clar, i ara em parlaves d'un quiz geogràfic. Com et va sortir aquesta idea? Vull dir, perquè al final jo entenc que el que tu buscaves era que les persones que es registrin, o inclús sense registrar-se, que el que facin és conèixer el territori que les envolta.
6: Clar, el quiz va venir una mica arrel de... Ja que tinc centralitzada tota aquesta informació que anés recol·lectant de tota la internet a vida i per haver, doncs intentar com donar-li un caire més lúdic al, no només anar al mapa i marcar i que se't vegi pintat, sinó anem a aprendre una mica sobre el nostre país a poc a poc. I per això el qüestionari no és d'aquests infinits, és cada dia hi ha 5 preguntes i tu les pots fer o no, i en funció d'això vas pujant posicions.
0: Això està bé, que les puguis decidir si les fas o no. I no sé si hi ha l'opció de, per exemple, no sé, què més has fet amb aquesta web? Perquè ara estem parlant de l'aplicació, però entenc que el web també funciona igual, té les mateixes funcionalitats.
6: La web, evidentment, és molt més extensa. Hi ha molta més coses, sobretot per tema format de pantalla. Vulguis o no, l'ordinador té una pantalla molt més gran, per tant, permet visualitzar molta més informació d'una tacada. En canvi, l'app, realment hi ha el mateix, però com que la pantalla és més petita, estava una mica més condensat tot. Llavors, la gran diferència és això.
0: I a part d'això, què més trobarà l'usuari? A part del quiz dels municipis que vagin marcant passes, has afegit alguna cosa més? Perquè entenc que potser és molta feina i vull dir, al final, no? Vull dir, cadascú té el temps que té.
6: Sí. Mira, una de les coses que em passava mentre jo viatjava per Catalunya, clar, vulguis o no, és un viatge llarg i farragós, molt divertit i molt maco, però que requereix molt de temps. Llavors, una cosa que em plantejava és, vale, jo estic a Montornès de Segarra. Què hi ha aquí? Què puc fer aquí al costat? Llavors, he afegit una part d'esdeveniments que bàsicament engloba tot el que són festes majors, festes culturals, fires i mercats i museus, i hi ha un apartat que va creixent a poc, que són festes de foc de tot el territori català. Actualment, únicament a Catalunya, perquè a Catalunya ja hi ha 5.538 esdeveniments. Així que si vull abarcar més la resta de països catalans, tinc molta feina.
0: Home, sí. O sigui, no, crec que ningú ho havia quantificat amb dades, o almenys jo no conec que ningú ho hagi quantificat amb dades, però em sembla bastant fort que hi hagin 5.000 esdeveniments durant l'any.
6: De moment.
0: I com és que... O sigui, et va sorgir aquesta inquietud i entenc que és molta feina. Com va ser aquesta feina de formigueta, entenc, d'anar posant i afegint cada esdeveniment, perquè potser hi ha esdeveniments que no coincideixen sempre amb dates.
6: Això és el gran problema que em trobo sempre. Clar, jo he intentat que tots els esdeveniments venen amb una data, que l'usuari no la veu, però serveix per mi, per anar actualitzant automàticament cada any, que és tipus, en vez de posar del 15 al 16, poso pues, segon cap de setmana d'agost. De manera que cada any se m'actualitza automàticament les dates. Però sí, és una feinada, perquè hi ha molts ajuntaments que no tenen les dates de la seva festa major posada, per exemple. Llavors és anar rebuscant a festes i fires, festesmajors.net, anar buscant a moltes pàgines, i quan m'entero hi ha pàgines que no són de l'ajuntament, sinó que de la comarca, que allà sí que hi ha aquesta informació. Llavors anar agafant poc a poc, anar investigant, anar recol·lectant, i anar afegint tot això a Montscat, que de fet Montscat està viu i va creixent.
0: Bueno, poc a poc, entenc que és molta feina. Jo estic al·lucinant amb la quantitat d'esdeveniments que hi ha a Catalunya, continues al·lucinant, però anem a parlar, abans m'has parlat de mapa dels països catalans. Entenc que això és un projecte futur, que està en procés, que està parat, què està passant?
6: Estamos en ello, work in progress. Ara el que sí que està fet 100% és Catalunya. tot i que encara estic trobant festes majors de certs nuclis urbans petits, molt petits, per exemple del Pallars, que n'hi ha moltíssims, i vaig trobant festes majors concretes dels seus nuclis de població, però estic fent una expansió per arribar a la resta de països catalans, és a dir, Andorra, Catalunya Nord, País Valencià, la Franja de Ponent, Balears i l'Alguer.
0: I també vols incloure festes, o sigui, bueno, esdeveniments, no sí. Festes.
6: M'encantaria, a veure fins on arribo. Ja anirem veient, anirem veient. De moment Catalunya segur. La resta ja anirem veient.
0: Clar, i ara a mi em sorgeix una pregunta. Al final, tu portes la meitat dels municipis visitats, hi ha algun que t'hagi sorprès per bé que tu hagis visitat i un altre que t'hagi sorprès per, en clau negativa, potser? Que diguis, hi ha aquest municipi que sí, però no recomano visitar. Per X o per I, eh? Podria ser, no sé.
6: Bueno, com pots veure en el mapa, la part que més m'agrada a Catalunya és els Pirineus, que està tot en verd. Llavors, jo recomano molt els Pirineus en general, tot. Sobretot poblets petits com podria ser Sant Llorenç de la Muga, Sant Julià de Cerdanyola, Fígols i Alinyà, Alàs i Cercs, la Vall d'Avança, tot això és preciós, són zones molt boniques. I així que m'han desagradat, pues una mica la plana de Lleida. Però bueno, bàsicament jo tolero molt poc la calor, llavors allà, quan jo em puc moure, que és a l'agost, complicat, sí. Però bueno, hi ha zones molt boniques a Lleida igualment.
0: I ja per anar tancant, si algú s'està pensant, diu, ostres, no sé per on començar, no em deixarà marcar el meu... O sigui, el lloc on estic et deixa marcar el lloc on estàs, per exemple?
6: El lloc concret?
0: Sí.
6: No. O sigui... té una funció de GPS, de geolocalització, i et detecta quin municipi estàs. Uh-huh. No et marcarà estic al poble de tal, però sí que et marcarà estic al municipi, el que sigui.
0: El que sigui.
6: Això sí.
0: I ja per tancar, què li diries a algú que està pensant-se, per exemple, en entrar a la web, registrar-se, o baixar-se l'app al mòbil? Entenc que està per Android, iOS, tots els dispositius, o encara no?
6: A dia d'avui només està per Android i evidentment web, però la web ja estic intentant fer que sigui el que es diu responsive, que és bàsicament que es pugui visualitzar bé des del mòbil, perquè he tingut problemes amb iOS que ja estic intentant solucionar, però de moment només amb Android.
0: I ja per acabar, Àlex, què li diries això a algú que s'està pensant descarregar-se l'app o entrar al web i registrar-se? Què li diries a aquella persona que té aquesta inquietud però no sap per on començar?
6: Jo et diria que si tens ganes de viatjar i conèixer Catalunya, pots fer-ho sense registre, tal qual, i tens l'opció d'esdeveniments, per exemple, la tens sense registre. I lo bo que té respecte a això és un cop tu et posiciones en un municipi, tu tens un radi a quilòmetres de la rodona que et pot detectar esdeveniments propers allà dintre. Llavors, si això t'agrada... I tens ganes de viatjar i conèixer més, això pot ser un procés que duri tota la vida. Per tant, entra registrat, així m'ajudes una mica, és totalment gratuït, per cert, i així seràs un mes dins la comunitat.
0: Doncs ens quedem amb això, que visiteu Catalunya de qualsevol manera, però visiteu-la, que tenen tots molt mancos, i moltíssimes gràcies, i que Mons que t'arribi, doncs, a tots els països catalans. Moltíssimes gràcies, Àlex.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Minuts de 3 quarts de 10. Lloassa se suma a la llista dels pobles del Ripollès que tenen una webcam per veure quin temps fa el municipi i també disposa d'una nova estació meteorològica des de fa relativament poc. Isaac Muntades, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, avui volem parlar-ne amb l'Eloi Cordomí, que ell és divulgador científic, físic i meteoròleg, que evidentment és una cara molt coneguda, que el coneixereu per veure'l presentant, doncs, el temps a 3CAT, a TV3, però de tota la vida, i també ens acompanya en Lluís Solanes de Meteo Guilleries, que bé, han estat els encarregats de muntar aquesta webcam i aquesta estació meteorològica a Ogassa. Bon dia a tots dos i moltes gràcies per ser al Territori 17.
8: Bon dia, Isaac. Bon dia.
7: per començar, expliqueu-me una mica com va sorgir l'oportunitat de muntar aquesta webcam i també aquesta estació meteorològica a Ogassa. Entenc, Eloi, que evidentment com a home del temps ja has tingut molt de pes, no?
8: Sí, home, clar, jo arribo a Ogassa fa un parell d'anys, arribo aquí al Ripollès i una de les meves intencions és evidentment estudiar una mica més la meteorologia d'aquí. I llavors el primer que faig és intentar muntar una estació meteorològica antiga que tenia jo de fa 20 anys a la terrassa de casa meva de Barcelona, però que els aparells doncs, han anat evolucionant des de llavors i bueno, a partir d'aquí doncs, comença a sorgir noves idees, em poso en contacte amb persones doncs, que munten estacions meteorològiques, que tenen xarxes importants com la Meteo Guilleries i vaja, ens coneixem amb en Lluís i tot flueix per posar una estació meteorològica aquí al poble.
7: Des de quan està instal·lada aquesta estació meteorològica i també la webcam, perquè són dues coses diferents que entenc que ho has muntat tu, sobretot Lluís, no sé, l'Eloi també poder t'ha ajudat o com ha anat tot plegat?
9: Bueno, ha estat un projecte conjunt, sobretot el que ens feia gràcia era un projecte que ho lligava tot, lligava un interès de territori, perquè Ogassa és un municipi bonic, per tant aquí la càmera moltes vegades, bueno, sempre quan parlem o pensem en muntar una càmera sempre busquem emplaçaments que siguin interessants i que siguin bonics. Aquí ja l'hi teníem. Aleshores hi havia l'Eloi com a figura, com a aglutinador tot plegat, que hi posava, diguem-ne, el que calia per ajuntar i despertar aquest interès. I després, doncs, això, teníem un bon espai i teníem un lloc que podia ser interessant. Per tant, doncs, va ser tot molt fàcil. Va néixer arran d'aquest projecte que, diguem-ne, ho posava tot molt fàcil,
7: Precisament, on la teniu ubicada? Tant una cosa com l'altra, entenc que no està en el mateix lloc, o sí, expliquem una mica.
9: Sí, està posat tot al mateix lloc, en una part una mica més elevada del poble, no recordo com es diu, tu recordes el nom?
7: No.
9: És una part més elevada del poble que precisament això, té una molt bona vista. Aleshores allà va anar molt bé perquè es va poder utilitzar una estructura ja existent per muntar la càmera i que té una vista espectacular, i aleshores una mica més avall, també amb un altre suport que ja existia per poder muntar l'estació meteorològica. Diguem-ne que va venir tot molt rodat i molt fàcil arran d'un veí precisament del poble que ens va dir, escolta, i per què no mireu allà dalt? I va ser mirar-ho i de seguida ens va agradar.
8: Sí, la veritat és que clar, el que buscàvem també quan muntàvem una càmera, més enllà doncs, que el paisatge fos bonic, és que portés una informació. O sigui, hi ha l'estació meteorològica, que ja de per si porta informació, però hi ha aquesta part visual que també pot ser molt interessant. I el que vam trobar, l'estació està ubicada exactament davant d'una masia que es diu Can Garçó, té una ubicació privilegiada perquè tens la visió de tot el poble i a més de tota la cara sud de la Serra Cavallera, pràcticament fins al Taga, i llavors això el que permet és veure també així per exemple com les diferents cotes dels núvols i també les diferents cotes de les nevades quan les tinguem de cara als pròxims hiverns, esperem.
7: I abans de parlar pròpiament dit de l'estació, de quins aparells hi teniu, ara em deies tu, Eloi, que fa 20 anys bueno, tenies aquesta estació allà a Barcelona, entenc que és més moderna, no, aquesta, i deus tenir una mica de tot, què hi teniu?
8: Bueno, sí, digues, no, que tu hi entens més amb això. Al final és una estació semiprofessional que té tot, pràcticament doncs, tots els sensors que permeten doncs, l'estudi de les principals variables meteorològiques i climatològiques, com és la temperatura, la humitat, la precipitació, el vent, i a més hi ha tot aquest seguiment pràcticament instantani, no? Crec que cada minut registra dades, cada 5 minuts doncs, les publica a la xarxa, i a més doncs, es poden fer resums diaris, setmanals, mensuals, amb la qual cosa t'aporta una quantitat d'informació molt interessant des de molts punts de vista diferents, Això si vols en parlem després.
7: Us volia preguntar també, bueno, el tema de la càmera, Eloi, estàs a TV3?
8: Sí.
7: Laborem a TV3?
8: No.
7: No laborem a TV3?
8: No, són càmeres diferents.
7: Són
8: càmeres de xarxes privades, diguéssim, d'entitats, d'associacions, d'entitats que funcionen cadascuna pel seu compte. Tenim un volum de xarxes d'aquest tipus molt interessant que fa doncs, que hi hagi moltes càmeres com aquestes, o semblants a aquestes, instal·lades per tot Catalunya. Això ens dona molta informació, però no és el tipus de càmeres que tenim a TV3 que estan connectades permanentment en directe. Tu pots veure el senyal en directe en qualsevol moment del dia. No és això.
9: Aquí el que es buscava, sobretot, el que es pretenia, sobretot, era que aquesta càmera fos d'utilitat per aquí, per la gent que hi viu, per la gent que viu al territori, per la gent que és fora i vol veure quin dia fa Ogassa, veure el poble, vol saber, home, doncs hi vull anar al cap de setmana o hi vull anar avui a veure com, saps? L'utilitat és una utilitat més, diguem-ne, de caire municipal, de caire local, de caire de territori, i per tant, doncs, el que es busca és això, eh? Són càmeres que volem que donin un molt bon servei, començant per l'Ajuntament i a tota la gent del poble.
7: Quines característiques meteorològiques té Ogassa, Eloi? Des de que ja has arribat ara fa 2 anys, ja, què has pogut detectar? És un lloc especial?
8: Les hem d'anar veient. Clar, al final Ogassa està a la cara sud del Prepirineu. Per tant, està molt influenciat per la radiació solar, per la... O sigui, els hiverns, per exemple, són bastant suaus, com a mínim a les parts altes de la muntanya. Després hi ha una inversió tèrmica molt marcada que esperem, doncs, a registrar-la també amb aquesta estació meteorològica a partir, doncs, dels mesos més hivernals, i el que veiem segurament també que hi ha, vaja, això també hem de veure que si s'acaba confirmant o no, eh? Però segurament té un òptim pluviomètric, és a dir, pel fet d'estar a la falda d'una muntanya és probable que plogui més que no pas en altres llocs que puguin estar al fons de la vall, per l'efecte palanca que fan les muntanyes. Llavors tot això són matisos meteorològics dins del clima del Ripollès que esperem que es vagin confirmant, o que puguem anar confirmant també a mesura, doncs, que tinguem mesos i anys de dades d'aquesta estació meteorològica, en comparació també amb totes les altres que ja fa molts anys que tenim instal·lades pel Ripollès. Però crec que una de les parts clau seria aquesta, eh? L'abundància de tempestes, això és a tot el Ripollès, és el lloc de Catalunya que hi ha més tempestes al llarg de l'any. Probablement aquestes tempestes donen un afegit de precipitació pel fet d'estar a la falda, a la mateixa falda de la muntanya, i després una inversió tèrmica molt marcada. És a dir, hiverns molt durs al fons de la vall, estem parlant del poble Ogassa, també d'aquí Sant Joan, en comparació amb les alçades, amb les cotes més altes del municipi, on detectem temperatures molt més suaus, especialment això, en èpoques d'estabilitat, en èpoques d'anticicló i sobretot durant l'hivern.
7: I darrerament, potser també més calamarsades, que és una cosa que hem vist ara. Fa poc vam veure a Ripoll unes imatges d'unes calamarsades bastant importants, a Ribes de Freser també, que va quedar tot el poble colgat. No sé si Ogassa també, això que deies, aquesta precipitació, si ho has notat tu, que s'ha incrementat això respecte a anteriors anys.
8: Les calamarsades són habituals aquí al Prepirineu, especialment entre finals durant la primavera, bàsicament. Més que no pas les pedregades d'estiu, que són més típiques del Pla de Lleida, aquí serien més típiques de l'època primaveral, a començaments d'estiu. El que hem de veure, si es va confirmant també una evolució cap a pedregades més intenses i que pedres de més mida, que és el que passa, per exemple, en planes com l'Empordà, com el Pla de l'Estany, que les tempestes poden ser més violentes i poden ser capaces de generar pedra de més mida, que fins ara això aquí pràcticament no passava.
7: No passava.
8: Llavors hem d'anar veient si a més de més calamarsades i de més intenses que fan més gruix, també tenim aquest factor afegit, que podria ser que sí.
7: I com pinta aquest estiu? Perquè estem veient una onada de calor. Això, evidentment, no t'ho puc preguntar allò molt a llarg termini, perquè els homes dels temps, al final, teniu uns dies determinats que podeu predir, sí. però evidentment, ja com, bueno, s'està marcant una tendència que estem vivint onades de calor cada 2x3. Aquí al Ripollès, aquesta calor, feia temps que no la vèiem, i ara també fa forces dies que no plou allò amb intensitat, no?
8: Ara estava mirant l'estació meteorològica d'Ogassa i va marcar una màxima de 34 graus.
7: I és normal aquesta temperatura a Ogassa, no, eh?
8: No, de cap manera. No, de fet, ara diguéssim que els mapes que estem veient per la setmana que ve ens posen en un territori nou. En un territori nou, en el sentit que ens arriba a 1.500 metres una massa d'aire d'uns 30 graus, pràcticament, i això gairebé diria que no s'havia vist mai. Des de que tenim registres, des de que existeixen aquests mapes, des de que analitzem les temperatures de 500 metres, és possible, doncs, que aquestes dades d'una manera tan contundent no les haguéssim vist. Falta veure si s'acaba confirmant, però de moment la setmana que ve pinta molt, molt, molt intensa pel que fa a calor. I pel que fa als models estacionals, que ens diuen com seran els pròxims mesos, hi ha una certa esperança. El que passa que tampoc són uns models que encara no tenen una fiabilitat molt gran, en el sentit que, per exemple, per aquest mes de juliol pintaven fins i tot més precipitació de l'habitual en forma de tempestes, i això no s'està donant. Sí que és veritat que l'agost, setembre, octubre, la tardor, o l'inici de la tardor, hauria de ser una mica més plujosa segons aquests models, i una mica més moderat pel que fa a les temperatures. Però és l'esperança, més que no pas altra cosa.
7: De moment haurem de seguir morint-nos una mica de calor i aguantar-ho com puguem. Lluís, també et volia preguntar el tema de Meteo Guilleries. Meteo Guilleries és de les Guilleries d'Osona. Però explica'ns una mica, heu evolucionat també a altres llocs. Quantes estacions teniu? Aquí el Ripollès no és pas la primera, tampoc.
9: No, no, el que passa que Mateu Guilleries no és res més que una marca. Nosaltres som una entitat sense afany de lucre, això és molt bo explicar-ho. Som una entitat sense afany de lucre. Què vol dir? Vol dir que ens dediquem a la promoció de la meteorologia. Val? Així, res i clar. Per bé que som capaços de fer un projecte claus en mà, és a dir, podem fer... La nostra principal funció és assessorar ajuntaments, que sobretot és el nostre, diguem-ne, diria client, per dir-ho d'una manera, assessorar-lo a nivell meteorològic, a veure què és el que ha de muntar, què pot muntar, què li funcionarà millor i tal. A partir d'aquí podem fer dues coses, que és o marxar o muntar-lo, fins i tot l'equipament. Vull dir que la nostra finalitat no és ni créixer, ni expandir-nos, ni anar a parar des de saber on, en absolut, al contrari. Assessorem ajuntaments, intentem ajudar, intentem fer promoció de la meteorologia, i aquí en el cas d'Ogassa què hem fet? Hem fet una cosa novedosa, perquè normalment estem habituats a treballar amb un seguit d'equips, diguem-ne, més professionals, més grans, més homologats, per dir-ho d'una manera, i aquí en canvi buscàvem una fórmula que permetés que un ajuntament que té uns recursos limitats també pogués accedir a aquesta informació. Aleshores hem fet tots una mica un esforç, aprofitant que hi havia l'Eloi, i hem buscat un format que econòmicament pogués resultar molt interessant. No és un afany d'expansió ni molt menys, gestionem l'estació de Queralbs, que també és municipal.
7: Correcte.
9: I fins i tot algun altre equipament, però no és una voluntat clara d'expansió, sinó que és que van apareixent doncs ajuntaments que ens demanen que si els podem ajudar en aquest sentit, i a nosaltres ens agrada molt fer-ho, i aquí a Ogassa doncs, hem trobat aquesta fórmula que ha anat perfecta per tal de tindre informació meteorològica i tindre una webcam a un preu que realment podríem dir que nosaltres com a entitat sense afany de lucre part de la despesa ja l'assumim nosaltres, és a dir que fem un mix col·laboratiu que va molt bé a tothom.
7: I potser també d'aquí a poc podem donar una altra bona notícia, i tenim una altra, no? Aquí a la comarca, en un poble molt proper, no? Que em sembla que els pressupostos em sembla que ja estava previst. Veurem, no? Aquí a Sant Joan, si s'acaba materialitzant.
9: Sí,
7: no et volia posar en un compromís, Lluís?
9: No. A Sant Joan vàrem tindre un primer contacte, precisament arran d'això, que també ens van demanar assessorament, i nosaltres vàrem fer exactament el mateix. Els vàrem dir, escolta, doncs pensem que l'equipament que hi ha d'anar-hi és aquest, els vam assessorar a nivell doncs del que hi havia d'anar-hi, del que seria interessant, que aquí vam plantejar una estació totalment homologada, i aleshores doncs, bueno, suposo que s'acabarà realitzant, i sobretot això, el que ens agrada és plantejar projectes, assessorar projectes que llavors s'acaben fent realitat i que sobretot tenen una durada en el temps i que aconsegueixen una cosa que és molt important, que és tindre dades continuades, regulars, estables i fiables d'un municipi, que això al llarg dels anys ens permet fer estudis interessants.
8: Sí, en aquest sentit jo crec que hem de tenir en compte que l'estació meteorològica en un poble no només el caprici de tenir la pròpia estació.
7: Correcte.
8: Sinó que ens afrontem a un futur incert i amb un clima canviant en què caldrà prendre decisions dràstiques, i llavors qualsevol d'aquestes decisions s'ha de prendre, ha de ser molt estudiada i s'ha de prendre amb una base científica, i llavors tota aquesta xarxa d'estacions meteorològiques són el que permetrà prendre amb més fermesa aquestes decisions que haurem d'anar assumint de cara als pròxims anys per adaptar el territori a aquestes noves condicions que vindran i que estan venint i que estem notant avui mateix, per exemple.
7: Per anar acabant, Eloi, em sembla que d'aquí, bueno, a finals de mes, principis del que ve, del mes d'agost,
8: sí,
7: l'inaugurareu, no?, oficialment.
8: Sí, sí.
7: Explica'ns una mica com funcionarà tot plegat, què fareu?
8: Sí, no, coincidint pràcticament amb la festa major d'Ogassa, uns dies abans el que farem serà una sessió a la tarda, encara hem de planificar exactament l'hora i de quina manera, però per ensenyar als veïns aquest nou equipament, és a dir, ara funciona des de fa un mes aproximadament, l'hem estat provant, veiem que està funcionant bé, ara ja tenim la certesa doncs, que això està funcionant, i el que volem fer és explicar-ho a tothom, com funciona, com es pot descarregar l'aplicació al mòbil per veure les dades i ensenyar quines són les virtuts o quines són els avantatges de tenir una estació meteorològica en un poble com Ogassa. Més enllà d'això que hem comentat, no?, les decisions polítiques, etc, que caldran aprenent, a Ogassa hi ha molts boletaires, hi ha gent que va buscar neu a l'hivern, hi ha gent que va a buscar la fresca a l'estiu, i evidentment doncs, tenir les dades que ajuden doncs, a prendre també aquestes decisions en aquest sentit, no?, on anar a buscar els boletaires, bolets, en quin moment, etc. Jo crec que tot això doncs, pot ser positiu per tothom.
7: Això serà l'1 d'agost, en
8: sí,
7: principi.
8: Sí, l'1 d'agost, segurament a la tarda, farem una sessió molt distesa per tothom qui ho vulgui, doncs aprendre a com funciona això, i si tot va bé, ens farem una passejada fins a l'estació meteorològica per veure on està ubicada i contemplar les vistes d'Ogassa, que és un mirador excel·lent.
7: Perfecte, doncs moltes gràcies a tots dos per haver estat avui al Territori 17, tant a l'Eloi Cordomí, que evidentment doncs, el tenim molts dies doncs, a Televisió de Catalunya explicant-nos el temps, i també en Lluís Solanes de Meteo Guilleries, que ens han explicat doncs, aquesta nova webcam i també estació meteorològica que s'ha instal·lat a Ogassa des de fa aproximadament, ara ens ho deia l'Eloi, un mes. Moltes gràcies a tots dos per haver estat avui amb nosaltres.
8: A vosaltres.
9: Fins aviat. A vosaltres.
7: Fins aviat.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
4: Ja ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

0: Màgic de Joan Colomo, perquè tal dia com avui, el 7 de juliol del 1981, va néixer el cantautor Joan Colomo, que avui bufa 45 espelmes. És l'autor dels discos Producto Interior Bruto, volum 1 i volum 2, La filia i la fòbia i Disc trist.
1: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
2: Benvinguts a Tren d'Alba. Rodalies recuperarà aquest dimarts la circulació de la línia R8 entre Rubí, Can Vallhonrat i Martorell Central sense les restriccions que hi havia en les últimes setmanes després que Adif hagi acabat les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens sortiran a les 6:23 i a les 6:32 del matí des de Martorell i Granollers respectivament i passaran cada hora. D'aquesta manera, segons fonts de Renfe, la circulació de trens es restablirà dins del túnel per doble via. Hi haurà més circulació i a partir d'aquest dimarts s'actualitzaran els horaris. Les tasques de manteniment de DIF en l'horari nocturn han afectat en les últimes setmanes els primers i últims trens del dia. Pel que fa als serveis de mercaderies, DIF preveu normalitzar la circulació tant en l'ample convencional com en l'ample estàndard d'acord amb la planificació que estableix cadascun dels operadors ferroviaris. L'actuació ha suposat una inversió de 3,5 milions d'euros i ha consistit en el reforç interior de 130 metres dels 990 que té el túnel. A partir d'ara, DIF mantindrà una monitorització de l'estructura amb més de 30 sensors.
0: Doncs de seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, diversos incendis cremen a Catalunya i un d'aquests que segueix actiu és l'incendi al Vallès a Sentmenat. Segons el cap de bombers de la Generalitat, David Borrell, el flanc dret està pràcticament estabilitzat, mentre que el que preocupa especialment és el flanc esquerre. Com també que es pugui reproduir el del 2003 amb el vent de la Marinada, Laia de Déu des d'Ona Codinenca, hem parlat amb tu fa una hora, com està la situació ara mateix?
3: Doncs mira, ara mateix hi ha 120 hectàrees cremades i hi ha un potencial de que ens puguin ser 2.000. Tot i això, s'ha aconseguit encerclar l'incendi i evitar que arribi a les zones de Can Vinyals i el Farell, tot i que, com sabem, segueix tothom confinat. Tot i això, l'incendi no està controlat i es manté el confinament, com he dit. Hi treballen actualment 99 efectius entre terrestres i aèries, i aquí, doncs, al Termes de Victòria continua en moviment. El seu director general, Joan Anglí, ha parlat d'una vintena de persones allotjades en 14 habitacions i que a poc, doncs, van intentant fent vida el més normal possible, estan en tot moment informades. Les persones afectades van haver de deixar casa seva ràpid, això sí, com és el cas de la testimoni que escoltarem a continuació. Ella és veïna del Farell i es va entrar tornant cap a casa de la feina. Va donar-li el temps just d'agafar els animals, algunes pertinences i tancar-ho tot, però això sí, va decidir baixar cap aquí al Termes Victòria. Escoltem-la.
4: Bueno, nosotros tenemos noticias sobre todo desde arriba de los vecinos, luego en el Pascualet donde estaban puestos todos los efectivos, allí cualquier que preguntaba si enseguida te explicaban cómo iba el tema, con tranquilidad, la verdad es que muy profesionales, un gran trabajo están haciendo y bueno, es que no...
5: Amb preocupació una mica,
4: sí,
5: no?
4: Sí, claro.
5: Però també tranquil·litat de que heu pogut almenys descansar una miqueta.
4: Sí, bueno, poco, pero sí. Aquí también muy amables todos, una ayuda fantástica lo del hotel, la verdad. Y bueno, bien, dentro de todo lo malo, pues estamos más tranquilos, siempre con la espera de a ver qué pasa. No está todavía apagado, así que...
3: Doncs ja ho heu escoltat, es van informant com poden, això sí, la idea és intentar, doncs ara al matí anar amb tot, des d'aquí Caldes s'escolten els hidroavions que van rondant i van tirant aigua a les diferents zones afectades, així que per ara estem a l'espera de veure com avança aquest incendi que afecta aquí al Vallès Oriental.
0: Moltes gràcies, Laia. També intentarem parlar amb tu d'aquí una estoneta també, a veure si hi ha alguna novetat més pel que fa a com avança aquest incendi. Moltes gràcies, Laia.
3: A vosaltres. Fins ara.
0: I com us explicàvem feia una hora, Ripoll prohibeix el bany de la Font del Tòtil per evitar-ne la massificació. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
2: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
6: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
2: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per tempos, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Raigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
7: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros, no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagin aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
2: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
8: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
2: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
9: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can de Bànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
2: Orriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.
0: I el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha acollit una nova proposta de Car de Mots al Festival de la Paraula Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona, i enguany qui ha estat un dels pilars del sector ha estat la narradora oral, la Berta del Poblet, la que ha transportat el públic adult a través de llegendes i anècdotes sobre plantes ramalleres, combinant tradició, història i fantasia. Un recorregut pels relats que expliquen l'origen de les propietats d'algunes herbes medicinals, mitjançant el toc personal de la narradora. Escoltem-la.
11: Jo sempre dic que he fet del meu vici virtut, que jo soc molt xerraire i a casa sempre em deien que no callava, i dic, bueno, doncs com que no callo mai, vaig a fer alguna cosa que em guanyi la vida parlant, i aquí estic explicant històries, a banda que a mi sempre m'han agradat molt escoltar històries, i llavors explicar històries és una manera també, doncs, d'haver-te de nodrir de moltes històries i llavors a poder-les explicar. I hi ha com una cosa molt màgica, que quan tu expliques una història la primera vegada és d'una manera, la segona és d'una altra, llavors algú et diu alguna cosa i ho incorpores i es va com transformant, i vaja, és molt màgic, és molt guai.
10: Abans de la sessió per adults, la narradora també explica contes adreçats als més menuts de Cardedeu, una proposta que ha estat tot un èxit de participació.
11: Superbé, es nota que aquí a Cardedeu esteu molt entrenats amb el tema de la narració oral, perquè hi havia infants molt petitons amb una proposta de contes principalment de Jenny Rodari, que són una mica alguns complexos, més difícils d'entendre per un infant petitó, i hi havia nens i nenes molt petitons que han estat allà superatents, participant, i jo estic supercontenta.
10: En acabar els contes per als adults, els assistents han pogut gaudir d'un pica-pica productes de quilòmetre zero al mateix jardí del museu.
0: Passa un quart d'hora de les 11 del matí, per tant és moment de parlar d'economia.

Catalana de la Competència va comunicar uns dies enrere les conclusions de l'informe que li havia encarregat al Parlament sobre la situació bancària a Catalunya. I aquest informe arriba a dues conclusions per la reflexió. La primera és que a Catalunya hi ha un risc d'exclusió financera perquè en més de la meitat dels municipis no hi ha cap sucursal bancària. La segona és encara més destacada perquè diu les coses pel seu nom. A Catalunya hi ha una situació d'oligopoli financer. El fil que cus les dues conclusions és el procés de fusions que es va produir arran de la crisi financera. Aquell procés va dinamitar les bases del sistema fins a deixar-lo desconegut i, sobretot, fins a convertir-lo en una eina més a favor dels accionistes de les grans entitats que dels clients, sobretot particulars i petites empreses. L'organisme encarregat de vetllar per la competència a Catalunya va elaborar l'informe arran d'una petició del Parlament. L'encàrrec s'embarcava en una moció per explorar la creació d'una banca pública de promoció econòmica. L'informe no arriba tan lluny perquè l'encàrrec concret a l'Autoritat Catalana de la Competència era estrictament conèixer el grau de concentració del sector, els impactes sobre els drets dels ciutadans que té aquest procés de concentració i possibles mesures per revertir-lo. La mesura és bàsicament corroborar l'existència d'un grau de concentració molt elevat que queda acreditat en el nombre d'oficines, per exemple. Els quatre principals bancs, que són CaixaBank, el BBVA, el Sabadell i el Santander, concentren un 85% de les sucursals bancàries a Catalunya. Això el situa en una posició avantatjosa en les operacions de banca minorista. De fet, la quota de mercat que sumen aquestes quatre entitats arriba al 79%.

0: arribar a Finlàndia, que sí que té una quota que s'assembla a la catalana, però encara hi queda per sota, un 81%. Catalunya ha arribat a aquesta situació després d'una dràstica reestructuració del sistema bancari a tot l'Estat. Va ser un procés que es va fer a cop de fusions, que van comportar al mateix temps el tancament d'oficines sota el pretext d'evitar la ineficiència de potencials duplicitats. També es va produir un nombre molt elevat d'acomiadament de treballadors. Sobre el tema de les oficines, des de 2008 fins a 2024, Catalunya va perdre més de 6.000 oficines bancàries. Es va passar de 8.148 que hi havia el 2008 a 2.110 a final de 2024. Dit d'una altra manera, només queda una de cada quatre sucursals que hi havia encara fa no 20 anys. El procés de fusions, a més, va comportar que s'esborressin del mapa financer les caixes d'estalvis, moltes de les quals amb un fort arrelament territorial. El resultat són unes quotes de mercat molt elevades que acaben afectant els consumidors. Diu l'informe de l'Autoritat de la Competència que els principals bancs establerts, quan tenen poca pressió competitiva en determinades àrees geogràfiques, poden arribar a exercir un poder de mercat sense que els impliqui una pèrdua gran de clients. Dit d'una altra manera més clara, el context és idoni perquè es produeixi un encariment i un empitjorament de la qualitat de les condicions dels serveis que reben els usuaris de banca, especialment els clients particulars i les petites i mitjanes empreses. Això es pot traduir en horaris d'atenció més reduïts, en comissions més elevades, en una remuneració menor dels dipòsits, amb dificultats per accedir al crèdit, un augment del cost de l'endeutament o una menor innovació i varietat de producte. Segur que qualsevol client particular d'alguna entitat bancària, tots aquests conceptes els resultaran, ni que sigui remotament, familiars. Aquesta situació s'agreuja en més de la meitat de municipis de Catalunya. Com dèiem al principi, fins a 503 dels 947 municipis catalans, per tant, més de la meitat, no disposen de cap oficina bancària. I encara, 435 no tenen ni caixer. Aquest és el motiu pel qual l'informe assenyala els riscos d'exclusió financera. Tot i que en aquests més de 500 municipis hi viu poc més del 3% de la població catalana, que hi hagi més de 200.000 persones sense cap entitat al seu poble hauria d'ocupar les administracions. S'ha de dir que el pas està fet. Es va crear un servei itinerant de banca mòbil. Això es va fer a través d'una adjudicació en la qual CaixaBank per una banda i Caixa d'Enginyers per l'altra porten serveis bancaris allà on no hi ha cap sucursal. Aquest procediment es va fer a través d'un concurs públic. Aquest, el model de concurs públic, és un model que l'Autoritat de la Competència anima a estendre en altres àmbits, com els caixers automàtics, a partir de col·laboracions amb entitats de crèdit o acords amb operadors amb presència territorial extensa, com podrien ser correus, estancs, administracions de loteria, i també parla de la possibilitat d'oferir serveis de retirada i ingrés d'efectius en establiments comercials. El diagnòstic està fet i al mateix temps s'ofereixen algunes solucions. Una de les més destacades de l'informe és evitar que s'adoptin noves mesures que puguin incrementar de manera injustificada la concentració bancària. Un avís davant de possibles embranzides en formes d'OPA, com la que fa només uns mesos preocupava clients i petites empreses entre el BBVA i el Sabadell. El sector ja està prou concentrat com per aprofundir-hi en perjudici de les baules més febles del sistema financer, que al contrari que en la majoria de sectors són els clients.
1: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Doncs ara connectarem directament amb la Gemma Permanyer. Gemma, com està evolucionant ara mateix l'incendi? Val, no podem connectar directament amb la Gemma Permanyer, per tant farem un repàs del que ens explicava fa una estoneta amb Pep Acosta, el nostre meteoròleg. Explica'ns com serà el temps d'avui, Pep.
3: Hola, molt bon dia, benvinguts a Informació Meteorològica. Déu-n'hi-do, quina onada de calor. No hi ha treva. Les temperatures no afluixen. És una onada de calor molt important la que tenim a sobre. Jo suposo que ben aviat es prendran mesures importants perquè no afluixarà.

0: tant fluixaria un tos. Al contrari, jo crec que cada vegada estarà més consolidada i farà més calor cada vegada aquesta setmana. I suposo que les autoritats ho estan ja analitzant i prendran les mesures necessàries, unes mesures que han de ser importants perquè la situació és molt i molt complicada. La nit ha baixat una mica la temperatura, per sort en algunes poblacions encara es pot dormir una mica bé, ha baixat 20 graus en molts llocs de l'interior, però durant el dia es dispararan les temperatures en les poblacions. Avui moltes màximes entre els 36, 38, 39 graus, no s'escarta algun 40 cap al Vallès i també cap a Osona. No s'escarten 40 graus en aquestes zones, temperatures molt i molt altes. Molt de sol i a la tarda creixent de nuvolades, i pot haver alguna nuvolada una mica més important que aquests dies, i no s'escarten 4 gotes a la zona de Baiter, a zones pròximes, ja que les nuvolades avui creixeran amb més força. Vents febles, de direcció variable, i això, molta calor, molt de sol, plena onada de calor, que estic mirant mapes aquests dies, i va per molt i molt, molt llarg aquesta onada de calor, eh? No veig un final clar d'aquesta calorada enorme que estem tenint, no veig un final durant els pròxims dies. Que vagi molt bé el dimarts, que tingueu un gran dia, adeu.
1: Moltes gràcies, Pep, fins demà. Gràcies per aquesta actualització meteorològica. Nosaltres després de publicitat tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i després, com sempre, acabarem els dimarts amb l'últim traster de la temporada. 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: Anuncia't al 9FM.
1: La publicitat més eficaç.
0: El 9FM. El 9So d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Bon dia, Guillem, què tal?
4: Bon dia, un dia explicarem què passa en aquestes pauses i que algun dia sonaran coses per antena que potser no...
5: Delicotxos.
4: Va, fotem-li, no?
3: En fi, fotem-li.
4: Va, atenció al debat que ens obre avui l'Àlex a la secció. Atenció,
3: va, atenció,
4: diu...
3: Atenció.
4: Imagina portar la teva parella al teu poble i que no li agradi. Bastant més greu que unes banyes, això.
3: Uf. Clar, entenc que això és una relació que es viu a una ciutat...
4: Bé, que es viu amb dos, dos indrets diferents d'origen.
3: Exacte, i llavors... Ai...
4: Fotut, eh?
3: Bastant fotut.
4: De fet, l'Abril li respon això amb tota seguretat i li diu: és una super red flag. Jo vaig tenir una parella que no li agradava on passava jo l'estiu i, bueno, per alguna cosa és el meu ex.
3: Ai... A veure, és veritat que...
5: Ai, hi ha zones. A mi em sap... Amb tots els respectes, eh?
4: Ui.
3: A veure, ja comencem. Vinga, va.
5: Et porten un poble, depèn com, mig perdut... El no res, que no hi ha res, que fa molta calor.
4: Però hi ha l'amor de la teva vida allà.
3: Exacte. Val,
5: no, però sí que... Però em refereixo que no sigui l'amor de la teva vida, que dius... Et diuen d'anar de vacances allà...
4: T'estàs fotent en un jardí?
5: No, sí. No m'estic fotent en un jardí, estic dient que... A veure, vosaltres si us diuen d'anar a un lloc de vacances...
4: O... Però no és per les vacances,
3: exacte,
4: Andreu.
3: Exacte, és la vida, o sigui...
5: Però
4: és una part...
5: El que està dient aquest home, el que estan dient en aquest tuit, fent referència a això, que jo els entenc.
4: Els entens, però t'has de fer un sacrifici si estimes aquella persona.
3: Exacte, vull dir, el poble no pot condicionar una relació.
5: No,
3: si més no serà
5: no,
3: la persona que condicionarà la relació.
5: Però que et pot fer mandra haver d'anar a aquell lloc.
4: Això sí, això sí.
3: Clar, això sí.
4: Però l'amor és més gran i supera,
3: exacte,
4: més barreres que no pas el fet de que sigui un poble que no t'agrada anar-hi.
3: Exacte, i si és del Vallès no és culpa seva.
4: Punto.
3: Seguim.
4: Va, quin problema té la Marta també? Què li diríeu aquí? Ens explica. Quin agòbio, tinc massa fotos de la graduació i no sé ni per on començar.
3: Mira, a vegades penso, tant de bo poder fer una foto i
4: només
3: que sigui
4: una.
3: Aquella, perquè llavors és horrible, allò d'estar... veient, donant-li like a la foto que més t'agrada.
4: Quan has de penjar una fotografia que hi ha més persones implicades, és que clar, jo aquí surto amb els ulls tancats.
3: Sí,
4: aquí
3: que cadascú
4: mirant,
3: pengi
4: no
3: la
4: sé,
3: seva
4: no
3: i
4: què.
3: Ja està. Tot repenjar.
5: I si no, les mencions han fet
4: i si no, se'n penja una i es menciona a tothom i a República aquella.
3: Exacte, punt i final.
4: Ja està. Va, Marc ens confessa això. Diu, hi ha un paio a la feina que porta pantalons de camuflatge i una armilla reflectant. És la persona amb el conflicte d'identitat més totxo que he vist en la meva vida.
3: Quina feina és?
4: No sabem de què treballa, clar, perquè això potser pot condicionar també aquest tuit, però...
3: Si treballa en un magatzem...
4: Mira, encara.
3: Val.
4: Si treballa en un banc, dius,
3: no.
4: Mira, potser no toca. Va, atenció al que ens converteix avui en Pep. Diu, cafè americà a Berga, 1,70. L'aigua devia ser de llàgrimes d'unicorn i no pas de l'aixeta.
3: Mare meva, 1,70.
4: Els preus s'inflen, tu. I si no, una càpsula a casa i ja està, i no fer el cafè enlloc, no?
3: Sí,
4: s'acaba així, un termo.
5: Tants capritxos.
4: Va, i em sona que aquesta d'en Jordi pot ser una de les piulades de la temporada. Atenció, diu... Això d'esperar el tour és una cosa molt catalana. Molts preparatius, moltes pancartes, moltes banderes, i al final són 8 segons.
3: Sí! Crec que això és literalment el...
4: El mood de...
3: El mood de la vida, eh? O sigui, que sigui... Però, com ho hem viscut, el tour?
4: Doncs amb molta il·lusió.
3: Molta il·lusió, i gana... és el que toca.
4: I amb ganes que torni d'aquí 25 anys.
3: Exacte.
4: Va, encetem el capítol futbolístic. L'Àngel ens torna a posar un exemple del nostre comentarista preferit de futbol. Ens diu, Juan Carlos Rivero acaba de dir Nico a Dani Olmo. Olmo és blanc com la llet i va d'arròs platí. Nico és negre i no juga. Complicat confondre's. D'entrada, sí, estàs una mica pendent de...
3: Del partit, no?
5: Què passa amb el got?
4: Del que és el partit.
5: Que diu el got de la 1.
4: De què és el partit. Va, molts també som de l'opinió d'en Manel, que diu, l'únic que m'importa de Pedri és que estigui al 100% el dia 13 d'agost, que és quan el Barça torna...
3: Està bé en Pedri, però s'ha fet mal?
4: No, però ahir no va fer un partit d'aquells que diguis, ostres, molt rellevant futbolísticament.
5: Pedri és molt bo, però les nits importants...
4: Ai.
3: Es deu posar nerviós, pobre.
4: Vol obrir-me-lo a l'Andreu i no l'obrirem. Va. Sou també d'aquest grup de persones com la que ens escriu aquest missatge? Atenció, eh? Ens diuen, em demanen paciència i sóc dels que paguen el wifi i fa servir dades quan les coses no carreguen ràpid.
3: Sí, clar que sí. No passa res. Jo tinc... No sé si tinc dades il·limitades, però almenys mai m'he quedat sense. i a la que cosa no funciona, no desactivem el wifi.
4: No et pots esperar, 30 segons que...
3: No. No? Soc molt impacient.
4: Perfecte, va, i aquesta de l'Helena també és molt representativa. Ens escriu avui. És graciós com acostumo a reiniciar una cançó perquè m'havia distret i no l'estava apreciant tot el que tocava.
3: Soc d'aquestes i no passa res, perquè a vegades hi ha cançons que les he inclús posat 3 vegades.
4: 3.
3: Perquè, clar, no he començat... Necessito escoltar la cançó bé i...
5: És al principi, t'has de concentrar.
4: Jo he de dir que m'he enamorat d'una cançó...
5: Del supermercat.
4: Fa 2 dies.
3: Compartim-la.
4: La dels tiets, era això.
3: Ah, molt xula, sí.
4: M'ha agradat molt el missatge, m'agrada molt la melodia també, perquè és fàcil que quedi, però m'agrada molt el missatge de la...
3: Bona cançó, Guillem, bona
4: la cançó.
3: Cançó.
4: Va, Andreu, tot teu. Tot teu.
3: Aquest carro, eh? No
4: 7 de julio, Sant Fermín. No t'has llevat a 7:45 per veure el primer encierro avui?
3: Quines ganes, eh? Aquells, no em puixo gens aquest carro.
4: Aquells revolts, aquelles caigudes.
5: Aquella
4: estafeta.
5: Cuesta Santo Domingo.
3: No.
5: Telefònica.
4: De 2 trajectòries, sí. No sé, no?
3: No em puixo gens, em sap greu.
4: Només un comentari de la Almudena, que deu ser pamplonesa o deu ser navarresa, ens diu avui... Doncs comencem amb un encierro avorrit i amb els comentaristes per posar-lo sense veu. Per tant, què vol dir això, Andreu?
5: Doncs que l'encierro ha sigut molt... que ha anat ràpid.
4: Però això vol dir que la setmana ha d'anar a millor segur, perquè pitjor que avui ja no pot ser. Sí. Per tant, si voleu fer aquelles d'agafar bons hàbits el mes de juliol i llevar-vos d'hora, una bona excusa és poder veure els encierros.
5: Ojo, Isaac Muntades vol dir algo.
4: Sí?
3: Isaac Muntades.
4: A veure.
6: Doncs, sí, vull dir una cosa.
3: Endavant.
6: Que no m'heu deixat veure l'encierro avui, perquè he hagut de venir aquí a treballar, ostres.
4: Però es pot recuperar.
3: El veieu de veritat, l'encierro?
4: Jo m'havia llevat algun
6: cop. No només miro l'encierro, sinó que miro tot el programa previ des de de 8 del matí fins a les 8 del matí.
3: Mare meva.
6: Culpa de la meva parella, que m'hi va enganxar, i la veritat és que...
4: Atenció, perquè comença 7:45 i el programa dura fins a les 8 i l'encierro són 2:16. Imagina't els altres 43 minuts, el que ha de passar.
5: Passa més ràpid fer... Passa més ràpid les bicicletes.
4: Això és un debat també, si passem més ràpid els toros a les bicicletes.
3: Jo em sap greu, però aquest carro no m'hi veureu mai a la vida. Ni comentar-ho, ni veure-ho, ni comparteixo res de Sant Fermín.
4: Doncs va, jo ho deixaré aquí i us animo demà tots a veure l'encierro per tenir una opinió més formada i per poder-ne parlar sigui on sigui.
3: Sí, jo el que vull és fer una menció especial a la meva parella, que ara mateix, no ho sé, entendré que està a quiròfan, és a, o estarà a pre o post operatori, no crec que post. Per tant, una abraçada i un petó i espero que et vagi molt bé.
4: De part de tot l'equip.
3: Exacte, em va dir ahir, espero que en Guillem Sánchez em doni ànims.
4: I per què no m'ha arribat aquesta informació fins ara?
3: Perquè havia de ser sorpresa.
4: Ho trobo molt fort, Ona.
3: En fi, que vagi molt bé, jo no volo Sant Fermín, però bé, ja ho comentarem demà.
4: Ens escoltem demà.
3: Va, que vagi bé. Adéu. Passen 8 minuts de 11:15 del matí i és moment per la tertúlia d'Estar per Casa.
0: El Traster, la tertúlia d'Estar per Casa del Territori 17.
3: Doncs abans de començar amb la tertúlia del Traster, tenim amb nosaltres la Gemma Permanyer perquè ens faci una actualització de l'incendi de Sant Manat. Gemma, com va?
7: Hola, bon dia. Doncs mira, som al centre de control que hi ha aquí a Sant Manat, que està situat a l'aparcament de l'Institut Públic d'aquest municipi. Aquí us heu d'imaginar doncs, un aparcament de sorra amb tot de carpes, de les bombers, la de Creu Roja, els vehicles de DFs, ambulàncies, també Seprona de la Guàrdia Civil, policia local, Mossos, agents rurals, tothom. Hi ha hagut una compareixença fa una estona de totes els agents responsables de la gestió i el control d'aquest incendi. Us podem avançar doncs, que l'Eduard Martínez, que és el responsable de l'operatiu aquest matí, deia que l'objectiu és estabilitzar avui aquest incendi. Estabilitzar vol dir controlar el perímetre, que és una cosa que encara no està passant. Sí que és cert que hi ha un dels dos flancs que al llarg d'aquesta nit doncs, l'han pogut apamar bastant i poder-lo estabilitzar, però hi ha l'altre que encara està descontrolat. Precisament aquest que està descontrolat és el que fa patir més, perquè és el que podria saltar la carena i arribar a llocs on el foc correria molt i extendre's doncs, cap al nucli de Sant Sebastià de Montmajor, una cosa que seria molt letal, perquè de Sant Sebastià a Montmajor s'escampa molt ràpid cap al Moianès i cap a Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, que és el que va passar el 2003 i el que deia el David Borrell, el responsable dels bombers de la Generalitat, aquest matí, que patien que això pogués passar. Per això tots els esforços ara mateix se centren en controlar aquest flanc de l'incendi. No són catastrofistes, però sí que hi ha aquesta calma tensa i aquest treball també intens per això. Mantenen el confinament dels barris del Farell i Sant Sebastià, diem per això que Sant Sebastià el foc no ha arribat. Sant Sebastià no és una urbanització, sinó que és una pedania, és un poble petit que es troba enmig del bosc, per qui no el conegui. I la informació que tenim nova és que sembla que la maquinària que va iniciar l'incendi, que és una retroexcavadora, estava aturada en el moment de començar el foc, segons fonts de l'Ajuntament de Sant Benet. Aquí hi havia l'alcaldessa de Sant Benet, l'alcalde de Caldes, i també els alcaldes de Sant Feliu i Gallifa, com a alcaldes de municipis on potencialment podria extendre's aquest foc. Han vingut aquí, doncs, amatents a la situació, però també per expressar suport als seus municipis veïns, que sí que estan patint de manera directa aquest incendi.
3: Mm-hmm. És un foc que actualment ja ha cremat 100.000 hectàrees i, com tu bé explicava, Gemma, s'està procurant que aquest foc no pugui cremar-ne més, no?
7: Exacte, té 120 hectàrees cremades, però té un potencial de 2.000 hectàrees, com explicava ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: I també suposo que les tasques dels bombers també són més dures, perquè, com explicàvem avui i actualitzàvem, són 4 incendis que es troben ara mateix encesos aquí a Catalunya. Entenc que també per als bombers és difícil no poder com centrar totes les tasques també en un incendi en concret.
7: Exacte, la bona notícia és que l'incendi de la comarca de l'Anoia, aquest sí que ja està estabilitzat i han pogut aixecar els confinaments d'aquesta zona. Això fa que allà necessitin menys unitats de les que tenen ara, però això no treu que aquesta simultaneïtat que hi ha a tot Catalunya i també la Catalunya Nord dificulti ara mateix aquestes tasques d'extinció. De fet, els aeris s'acaben d'incorporar fa molt poc, hem vist passar 2-3 helicòpters escassos ara mateix.
3: Doncs, Gemma Permanyer, moltes gràcies per actualitzar-nos i estarem al cas de com avança aquest incendi i esperem que no s'extengui com en aquestes 2.000 hectàrees, que és el que podria arribar a passar. Gràcies, Gemma.
7: Esperem que sí. I una abraçada de part també d'en Miquel Giol, que rondava per aquí fa una estona, persona vinculada al territori 17.
3: Moltes gràcies, Gemma.
7: Va, que vagi molt
3: Adéu.
7: Bé. Adéu.
0: La tertúlia d'estar per casa del territori 17.
3: Doncs ara sí, donem per començada l'últim traster de la temporada. Un traster, doncs, potser una miqueta accidentat avui, però és el que volíem comentar. Com esteu?
6: Molt bé.
4: Fosos.
3: Fosos, com a fosos en general. La Laia, no sé si podem contactar amb la Laia, si està connectada.
5: Sí, està aquí en directe, la Laia.
4: Però no
5: tens sol. Que entra... Ara ja la sentirem. Laia?
3: Hola, Laia.
5: Sí. Ara sí.
3: Com que vaig amb un minut de delay, no sé què passa fins... Per tant, només em veia a mi i dic, ostres, no sé si tindrem a la Laia.
8: Sí, estic a casa perquè ara he d'anar a continuar a veure què està passant. Així que sobre la marxa, tu.
4: Dia mogut tindreu.
3: Com estan els ànims dels veïns, Laia? Que has pogut parlar amb ells?
8: Clar, la gent està molt preocupada perquè... De fet, ahir ja es va dir, des de Caldes la imatge era molt impactant, perquè el Farell pocs cops s'ha vist incendiat i sempre que passa preocupa, perquè hi ha moltes cases aïllades. Al final és preocupació, vull dir, al final tens un foc que està a tocar de casa teva. I és... Justament en la setmana en la que ens trobem també, doncs és estrany, perquè veus la dicotomia de que a l'hora que hi ha un incendi s'està muntant tot un tinglado per aquest cap de setmana que no sabem què passarà, i tot el focus està posat, vull dir, actualment no estem ni pensant en això, però sí que és veritat que jo avui que he estat rondant pel poble, doncs és aquesta dicotomia estranya de per una banda s'està muntant un escenari, s'està muntant unes carpes, i per l'altra, sents els aeris, sents les sirenes dels bombers que van passant, totes les informacions que vas rebent. Aleshores, la gent està com preocupada, està pendent molt de les informacions que es van donant a última hora. Però bé, de moment la gent està bastant tranquil, almenys aquí al poble. Sí que és veritat que jo conec gent que està confinada a casa seva perquè viu al Farell, i la nit l'han passat preocupats, la veritat.
3: I també és veritat això, que des d'aquí a Vic, almenys des de la nostra comarca, se sent l'olor de l'incendi. Sí, no sé si tu l'has sentit, Andreu.
5: Jo al·lucinat, perquè pujava en cotxe a casa meva, m'esperava allà a l'Ametlla, sí que estava tot el cel també així,
3: sí, enfosquint, grisós, sí,
5: també olor cendra, però a mesura que pujava la C-17, doncs el color era el mateix, i dic, ostres, que arribi tan lluny m'ha sorprès.
3: Sí, sí, sí. I surts de casa i sents l'olor, i també doncs el cel no és un cel blau, vull dir, és el que diu l'Andreu, és un cel grisós, que clar, no em vull imaginar tampoc com es deu viure aquí, no? La situació és difícil.
9: De fet, hem de pensar que es mou com un globus aerostàtic, que quan va haver l'incendi de Gavarra es va arribar a les Illes Balears amb, bueno, sí, sí, poca estona, però poques hores. Per tant, i ahir des d'aquí al Vallès, des de la plana alta del Vallès, es veia precisament com anaven creixent aquests focus secundaris a Sentmenat, i bé que ràpidament es controlava. Bàsicament el problema és quan surt a baix de les valls, quan l'incendi creix a dalt en alguna carena, de per si algunes vegades inclús s'extingiria ell mateix, no? Però ja ho està, igual que ha passat a Coll de Comiols aquesta nit, al Conca de Tremp, ahir, disculpeu, que va sortir a dalt i ha estat de fàcil extensió, 40 hectàrees, s'ha acabat. Però en aquest cas Sentmenat s'ha originat a la part baixa, llavors, clar, això crea un efecte xamanella amb tota la vegetació, amb els vessants forestals, que és bastant incontrolable.
3: I també el que explicava la Gemma és que segurament ha estat aquesta excavadora aturada, i sí, que és una cosa que no és la primera vegada que passa, però, ostres, sorprèn que tot i així sapiguem, estan amb el, em sembla que estem al punt 4 del pla Alfa, passin aquestes coses, però clar, tampoc pots controlar, no?, que just una espurna faci encendre un plàstic i s'encengui una excavadora.
8: Bueno, hi ha coses que són incontrolables, vull dir, al final, per molt que estigui parlant, vull dir, jo, són coses que crec que poden passar, que a vegades no es dona tant la culpa potser als pagesos o això, perquè al final, vull dir, no deixa, vull dir, és la seva feina, també.
3: Sí, sí, sí, totalment.
8: Vull dir que al final és com el que ha passat a les Gavarres, la gent cridant de tot per la pobra persona que estava treballant, però ell simplement rep ordres del que, vull dir, no, que al final també hem de tenir més empatia en aquest sentit. Jo crec que a vegades ens manca com a humanitat.
9: O sigui, el que falta també és com una manca molt gran de sentit comú. De fet, ara aquests dies està passant això, i veus aquí a casa, per exemple, aquí a Cardedeu, o qualsevol, qualsevol poble de zona on estigueu, gent amb el vehicle anant per carretera fumant des de l'interior, i no dic que tinguin la burilla encesa fora, però igual es pot descapollar, i si vas amb la finestra oberta pot sortir. Hi ha moltíssimes dinàmiques que du a terme gent, que són d'un risc extrem i que la gent no es planteja. Crec que hi ha molta desconeixença de cara als incendis, i molta desconeixença del que pot fer una petita guspira, no? La gent s'imagina a vegades que per ser originar els GIF, els grans incendis forestals, cal que sigui una font, doncs, molt grossa, no?, de calor, de flama, i s'origina tot igual, de la mateixa manera, amb una petita guspira. I dia a dia és això, veiem moltíssimes dinàmiques que no passen més coses perquè no volem, perquè hi ha molta sort, perquè el que podria arribar a originar-se arreu del territori seria espectacular. I vaja, és que estem començant l'estiu, Estem començant-lo. Vull dir, fa quatre dies que hem entrat. Penseu que l'estiu acaba a finals de setembre, a nivell climatològic, podríem dir.
3: Sí, i la veritat és que no sé si, crec que pot ser que més d'un 90% dels incendis siguin provocats per factor humà.
8: Sí. Ja, el 90% dels incendis, de fet, és factor humà de manera directa o indirecta.
3: Sí.
8: Vull dir, el que diu l'Enric, Vull dir, a vegades és la persona que se'n va a la muntanya, es pensa que ha apagat la burilla o deixa una ampolla, tira una ampolla de plàstic i tal, això seria un incendi humà, però provocat de manera indirectament. Però sí, de fet, no, el 10% dels incendis són de manera no humana.
9: Sí, penseu que les úniques formes en què es pot originar de forma natural un incendi serien per lava, per volcans o per llamps. Són els únics factors naturals amb els que es pot originar. També hem de tenir en compte que un incendi creat per un llamp no té per què haver estat de la tempesta aquesta nit. Hi ha incendis que estan latents durant 5 o 6 mesos, penseu, en el subsol. Això és com una brasa amb l'apagada, en llocs de molta matèria orgànica, va corrent per sota i després, per condicions de sequedat, de vent, etc., fa que, puf, aquesta explosió i surt. Això s'ha trobat en molts indrets. Per tant, Sí, natural no vol dir que sigui de fàcil controlar. També fa com molta gràcia, es posa com tota la culpa als boscos, d'alguna manera, no? A mi em fa molta gràcia quan inclús el president de la Generalitat, qui parla amb una mica de coneixement de causa, està molts anys treballant al sector forestal i d'incendis, diuen, hi ha masses boscos, sobren boscos a Catalunya, mireu això, ho diuen, perquè tenen la visió posada fa un parell de segles, quan no hi havia ni un sol arbre a tota la zona on nosaltres vivim, perquè s'explotava tots els boscos per carbó, i si mireu imatges, les primeres imatges de principi de segle del massís del Montseny, vegeu el parc natural, de baix a dalt no hi ha ni un sol arbre, perquè tot s'havia talat per fer carbó. Llavors, a on posem aquesta mirada? A on posem aquesta comparació de que hi ha massa boscos respecte fa X temps, no? De fet, el fet de que hi hagi molta més massa boscosa, i això és científic, el que fa és que tinguem més precipitació, per això la plana de Lleida hi plou menys, també, perquè els boscos el que fan és originar les condicions òptimes perquè hi hagi més precipitació, hi ha més humitat, també crea menys irradiació en el sol, i això fa que estigui menys sec. Un bosc es regula de forma natural, l'únic que això sembla que faci molta por dir-ho. Si anem a Vall d'Aran, a grans boscos que van a ser segurament explotats, però estem parlant de fa molts segles, encara pots trobar alguns boscos primaris, pràcticament, i són boscos que no tenen risc pràcticament d'incendis. El que passa és que estem en una societat que volem tot per ja i volem tenir jardins en comptes de masses forestals. Un bosc s'autoregula si ho deixes al llarg dels anys. El que passa és que aquí han estat tallats i han crescut de cop. Tot el matollar és una evolució. Cada 2, 3, 4, 5 anys va arribant una nova fase de matolls, noves espècies, etc., fins que queda regulat i no hi ha més combustible del natural. Si tu vas tallant, desbrossant cada any un bosc, això és com si talles els cabells o potencies, cada any tindràs masses d'esbarzers, zones llenyoses, plantes que sequen a l'estiu, cal arribar a revertir aquest cicle. Això, per sort, les escoles forestals cada cop ho estan ensenyant més, però estem en una societat on això fa por dir-ho, no?
3: I també, a part d'això, és el canvi climàtic, clarament. Vull dir que si s'avança l'estiu, s'avancen aquests incendis que potser això hagués passat a l'agost o principis de setembre, però està passant a principis de juliol. Vull dir que és una cosa que ens haurem d'acabar acostumant, i també doncs, el que tu explicaves, Enric, canviar la dinàmica de com tractem i cuidem els boscos.
9: Inclús hem de pensar que són de forma natural, eh? És a dir, hi ha zones que, i això també és un tema que des dels bombers, per sort ara ja fa una dècada i escaig que s'està parlant, certes zones deixar-ho cremar quan està. És a dir, hi ha incendis que no poden aturar-se en certs moments. Mira, per exemple, la zona que més estimo jo, el Parc Natural de Montseny, portem ja, crec que són uns 15 anys que per cicle s'hauria hagut d'originar un incendi i no ha passat. A vegades hi ha certes zones que ara els bombers, quan hi ha algun incendi, deixen que de forma natural i acotada pugui cremar-se alguna part, no? Que no ha posat tots els mitjans allà, d'alguna manera. Llavors, són temes complexes que s'han de parlar molt coneixement de causa, que això quan s'obre el debat públic tothom es posa les mans al cap, és difícil, però crec que és un tema que s'hauria d'abordar de zero, posar les bases de nou, i que qui ho parla sigui gent tècnica, formada, i sobretot gent que ha estat damunt del terreny, no? Perquè tenim gent molt qualificada però que està a despatxos i mai ha vist un incendi forestal. Penseu que quan formen la gent de les campanyes d'incendi d'estiu ensenyen imatges, a vegades hi ha una imatge molt recurrent que ensenyen que és un atac al terra, molt grossa, i pregunten què és, la gent ningú atina. És un camió que s'ha fos sencer, el bloc motor inclús. Imagineu-vos les temperatures que pot arribar certs incendis. És una barbaritat. Per tant, cal que qui posi aquestes bases del nou concepte dels incendis, dels GIF, que ara ja tenim GIF aquí, que són els grans incendis forestals, una denominació per incendis extrems, sigui la gent que treballa d'alguna manera i que sap com extingir i que sap en què es troba damunt del terreny.
3: Doncs totalment. I per tancar hi ha altres, perquè queden pocs minutets, podem acabar de comentar el que es va viure ahir a Catalunya amb el Tour de França. Andreu Jiménez, tu vas estar al peu del canó, també, i també doncs, amb el programa especial que es va fer des del Territori 17, on es va poder seguir el Tour en directe. Com va anar?
5: Bé, va estar bé, la veritat. Molta gent va sortir al carrer, veies la... Allà a Sant Miquel de Balanyà l'havíem Melcior Mauri, guanyador de la Volta a Espanya i també un ciclista doncs, amb recert renom, es va muntar allà una carpa, havia molta gent, però jo vaig al·lucinar, per exemple, amb la collada de Tosses. O sigui, la collada de Tosses estava a rebentar. És que no tenia res a envejar-li als mítics ports francesos on s'omple de gent, o fins i tot que per mi on hi ha la millor afició del ciclisme, que és el País Basc, doncs ahir és que donava la sensació de que la gent va sortir al carrer a veure el Tour de França, o sigui, va ser brutal. Les imatges són brutals.
3: Com ho veu veure vosaltres? Isaac, tu també vas estar per aquí Vic, eh?
6: Sí, sí, sí, jo vaig estar al carrer Verdaguer, final del carrer Verdaguer, en una corba que els vam veure passar. A més, com que anaven disgregats, doncs és més divertit, perquè no és allò que passi en un moment i ja els tens vistos, però és això que deia l'Andreu, eh? Sí que a mi, veient una mica les imatges del Ripollès, no? Doncs els diferents municipis s'hi van volcar i la collada de Toses, hi havia molta gent, hi ha imatges de molts aficionats, fins i tot fent allò que està popularitzant Noruega al Mundial, fent allò de les barques de vikings allà al terra, tothom animant, vull dir, molta gent, els ciclistes pràcticament doncs no tenien espai per pedalar perquè estava tot ple i a més doncs els pobles d'abans, no? Tant abans de Planoles, Ripoll, Can de Bànol també, que tenia l'esprint intermedi, doncs van poder gaudir d'una jornada de ciclisme molt, molt important, que per desgràcia doncs el final ahir va quedar, bueno, es va fer tot, però sí que al final, arran precisament del que parlàvem ara d'un incendi que hi ha a la Catalunya Nord, doncs no es va deixar passar la caravana publicitària i es va demanar a la gent sobretot que no s'acumulés en el port dels Angles, no?, que és on acabava l'etapa, però realment una jornada de festa, jo penso que bastant exitosa, els tres dies hi ha hagut molta gent i a més els tres dies, que això també és important, han guanyat tres ciclistes molt importants, cosa que li donen un pes important a aquest gran depart que s'ha fet des de Barcelona i que doncs l'han viscut diverses comarques, entre les quals les nostres, no?
3: Tres dies que s'han viscut també vull dir, juntament amb la calor, perquè tot i així, amb la calor que feia a la zona on no estava jo, que va ser just a la zona del passeig, estava ple de gent. Jo vaig fer-hi 15 minuts comptats i tot i així vaig passar moltíssima calor, però al final és el preu, entre comentes, que has de pagar per poder veure això. I tot i així el passeig també va estar ben muntat, perquè també hi havia carpes, també doncs es van fer concerts, activitats relacionades amb el tour per tots els públics, per nens i per grans. Vull dir que penso que va estar ben muntat i, ostres, això, expectació a tots els punts, eh? Vull dir, al meu poble Hostalets, que tampoc hi vaig poder ser, també van muntar una pantalla, activitats, vull dir que és un
5: dia arreu, xulo. A tot arreu, a tots els pobles.
3: Sí.
5: Tu, Laia, vas estar, era Caldes o Sant Feliu?
8: Estava a Sant Feliu, estava passat allà, al cim d'Àligues.
5: Que allà es van caure, va, a l'entrada del poble.
8: Bueno, van caure a Sant Feliu, jo vaig veure el tremendo ostión després per a la ferida.
3: I també ple de gent, Laia.
8: Què?
3: També ple de gent, oi?
8: Sí, l'ofori és que, clar, jo, al final, jo visc a Caldes i quan vaig anar cap a Sant Feliu, ui, em vaig trobar gent que estava posada en punts estratègics de la C-59, i jo pensava, uau, que d'hora.
3: Has d'anar allà, uau, sí, que, sí.
8: Uau, que d'hora.
3: Perquè, clar, si van tallar abans a les 8, més o menys.
8: A les 9.
3: A les 9.
8: Tallaven la C-59. No, o sigui, alguns cotxes sí que podien passar, vull dir, jo crec que anaven deixant el trànsit paulatinament i l'anaven tallant. Però em va sobtar que, vull dir, que hi havia gent des de les 8 del matí en certs punts estratègics de la carretera i molts ciclistes pujant cap amunt, anant a, on jo estava, sí que és veritat que era una de les corbes després del cim d'Àligues, però més a dalt al polígon del Pla de la Costa també hi havia gent.
3: Doncs, Laia, amb això acabem el traster d'aquesta temporada. I també acabem el Territori 17 d'avui, com sempre, i tornem demà a les 9 del matí. També us explicarem demà com han evolucionat o com estan evolucionant aquests quatre focus, bueno, aquests tres focus que han quedat actius d'incendis. Moltes gràcies a tots i fins demà. Que tingueu bon dia.
8: Fins demà.
3: Adeu.
6: Fins demà.
10: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
11: El nou FM.

0: Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sentmenat, al pati de l'institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs, tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre irregular, amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat, i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canviés podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això en aquest punt de control, a banda dels alcaldes de Sentmenat i Caldes de Montbui, també hi ha els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
1: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies.
0: Notícies en xarxa.
1: A l'Anoia, en canvi, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre del foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. El foc ha cremat unes 400 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha deixat 5 indústries afectades i una casa pràcticament malmesa. El SEM ha atès 6 persones, una menys lleu i 5 lleus. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat, ha cremat unes 32 hectàrees a la zona de Comiols i els bombers hi mantenen efectius per evitar revifades, i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat en emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Recordem que es mantenen les restriccions a Montserrat, Les Gavarres, el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dilluns 6 de juliol de 2026.
3: I comencem l'última setmana del Territori 17 de l'any. I us avisem que l'any que ve hi haurà canvis, però encara no podem desvetllar-los.
4: Així que benvingudes totes al 622è Infopodcast Cardedeu.
3: Comencem! Avui és un aniversari d'una persona molt especial.
4: Doncs sí, és que avui la Marta Xardi fa anys. A més, també és el Dia Mundial del Desenvolupament Rural. Avui també és Sant Ròmul, i tal dia com avui, però del 2019, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que s'havia incendiat una nau al polígon Llinars Park i havien calgut 5 dotacions de bombers per extingir-lo. Va, i acabo dient-vos que qui no bat el juliol, no bat quan vol.
3: Va, i jo començo dient-vos que l'Ajuntament d'aquesta vila de Cardedeu, la nostra estimada vila i poble, inaugurarà oficialment el nou parc de calistènia situat a la plaça Gran del Poble Sec demà dimarts, de dia 7 de juliol a les 6. Serà una jornada oberta a tota la ciutadania que inclourà demostracions i activitats dinamitzades. El parc incorpora diversos elements per treballar la força, la coordinació i el control corporal, com ara barres de dominades, paral·leles, palleres i barra de pole dance.
4: Escolta, això de les demostracions, vol dir que tindrem els gimbros aquí ensenyant-vos com s'han de fer servir les maquinetes.
3: I potser inclús es deixa coses com els criptobros, o sigui, Verge Santa. Mare de Déu!
4: Una cosa, allò del pole dance.
3: Sí, prefereixo una entrada d'aquesta notícia.
4: O sigui, potser serà el primer parc de calistènia amb pole dance? No ho havia sentit mai. Va, millor parlem del temps. Què ens espera, Enric?
3: Doncs, Anteta, sap greu, però avui arribarem a 34 graus o més! I dius, oh, quina pena! Doncs sí, molta pena, perquè a partir d'aquí cada dia temperatures cap amunt a partir dels 34-35. Amunt, amunt, amunt, fins divendres. I a partir de llavors dius, baixaran? No, no baixaran. Es mantindran allà dalt de tots fins on arribin, que no sabem encara on serà, durant dies i dies. I les nits, dius, oh, baixarà? Doncs no, pel que sembla pot ser que ens situem de ple en nits tòrrides, és a dir, que no baixi dels 25 graus. Meteocat sembla que té un error i diu que estarem a 17-18, per tant, com és un error, ja us dic jo que estarem sobre els 25. Així que ànims a tancar persianes i finestres.
4: Així que ja sabeu, no feu cas del Meteocat, que l'Enric ho sap molt millor.
3: Ha set un error gràfic.
4: Vinga, va, i parlem ara de l'horta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Vigileu les mongeteres! És molt fàcil que, sobretot si són de mata baixa, moltes mongetes passin desapercebudes. Reviseu plantes i no deixeu que les mongetes surtin de mare. Aculli, s'ha dit.
4: Va, i parlem ara del porta a porta, perquè avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure la orgànica i el paper. Les verdes no teniu recollida i les grogues orgànica i envasos.
3: Fantàstic.
4: I si parlem de farmàcies de guàrdia, doncs ja sabeu, com sempre, la Palou, la Gatell i l'Estalvi estan a la vostra disposició.
3: I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu. I és que avui a 3:15 del matí per la ràdio, per la televisió i pel YouTube, és a dir, pel programa matinal de Ràdio Territori 17, en Neudi Magazine Matinal, ja que, caram, recotxos tenim paraules catalanes per dir-ho, entrevistem el Polvorí per parlar sobre el nou cartell de festa major que ja s'ha presentat.
4: Uau, moltes, es pot fer un avançament o què?
3: No l'he vist, no l'he trobat, o sigui que els hi preguntarem tot.
4: Estupendo.
3: I amb això...
4: Feina feta a País, arreglat i Cardedeu despert.
3: Encara diria més. Us esperem de dilluns a divendres?
4: Amb l'infopodcast de 3 minuts.
3: Molt bé, i encara diria més. Per on? Per la ràdio i?
4: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Mare de Déu.
4: Salut i Pabla, Consell de Proximitat i feu-vos sòcies!
6: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: de 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el desanomenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers alerten de represes importants al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell a Caldes de Montbui han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Sentmenat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen en condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marinada seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada. Ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: A l'Anoia els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'enfocat d'emergència i el Pla Alfa continua en nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge de mà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys s'asseguin al costat. Les aerolínies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. És la una.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitat. A hores d'ara, nosaltres anem a cap allí, on ens explica la darrera hora la Gemma Permanyer, d'Ona Codinenca. Gemma, bon dia, què en sabem tot plegat?
3: Bon dia, doncs mira, tot just fa un moment hem comparegut aquí a Sentmenat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el cap de bombers, David Borrell, que acaben de tenir una reunió operativa amb tots els cossos d'emergència que estan treballant en aquesta zona. Com bé deies, dels quatre incendis que hi havia ahir a la tarda a Catalunya, el de Sentmenat és l'únic que continua actiu, el de la Noia està estabilitzat, el de la Bisbal també està estabilitzat i el d'Artesa de Segre controlat. Això els fa poder centrar tots els esforços en controlar aquest incendi que segueix tenint molt potencial. Es centren sobretot en aquest flanc dret per evitar doncs, que aquest potencial de les 2.000 hectàrees que explicàvem abans, si creués la Caren, arribés a Sant Sebastià de Montmajor i creués cap a Sant Llorenç de Munt i l'Ubac i també Pionera, repetint la situació del 2003, pogués tenir. Per tant, centren molt els esforços per evitar això. També treballen a la part esquerra, que té menys projecció, però és la que també els fa preocupar perquè no creixi cap a la urbanització del Farell, que és un dels nuclis urbans que segueixen confinats. Segueixen els confinaments tant a Castellar del Vallès, en algunes urbanitzacions, com a Sentmenat, com en aquests dos nuclis de Caldes de Montbui. Tant la consellera com el cap de l'operatiu demanaven que es respectin aquestes mesures de precaució. Escoltem-los.
4: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
5: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
3: Per tant, les properes hores, les hores de tarda, seran claus per poder afrontar amb garanties l'extinció d'aquest incendi que, com dèiem, continua actiu.
2: Moltes gràcies, Gemma. Doncs seguirem pendents de la darrera hora. Moltes gràcies. Bona tarda.
3: Gràcies.
1: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlona, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
2: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
0: A l'Anoia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts, 7 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
4: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
0: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
4: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
4: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
4: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Els esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina és l'Espanyol.
6: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
7: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir en un camp de conreu prop del polígon a Mas d'en Cisa, va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell, i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
8: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'urbanització del Faret hem de tenir a la gent protegida.
7: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
9: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar. Com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
7: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
0: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, Laia, adéu.
10: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
11: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè...
12: En qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però...
11: Bueno, la natura no sabem mai cap on anirà, i llavors, pues, bueno... Com que ho tenim per aquí al voltant, molt a propet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
10: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
0: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà, a l'Espluga FM, a Laia Molné, bon dia, què en sabem?
13: Bon dia, doncs de moment poca cosa, fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
0: Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
4: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
14: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sabem la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. El polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits, al polígon. Ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses al polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
4: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
0: I cinquè dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
15: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniquer, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels: evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
0: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mo Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
17: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa, i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
16: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3, de perill molt alt de foc.
4: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i els espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
0: I més enllà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu. Afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. En les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
1: Notícies en xarxa.
0: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid, i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagués, el director de bombers de Barcelona.
19: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
18: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
20: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la línia 10 de Metro de Barcelona amb tuneladora, i aquesta cavitat que comentava des de Bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
18: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
0: Esther, seguim amb tu perquè justament per atendre emergències com aquesta existeix el Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona, el CECOR. Doncs bé, ara ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. S'ubicaran a les Tres Xemeneies, al Paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
18: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
2: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
18: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el Centre de Processament de Dades de l'Ajuntament.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6% i reclama, a més, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
22: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
21: El govern espanyol preveu portar a aprovació el sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
23: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
4: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
3: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
4: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
0: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, a Girona FM, Said Zbat.
6: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
8: L'elaboració del Pla Ter, presentat ja del tot completat, ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania. Ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals, ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
6: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínim.

0: Durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia, oh, quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
3: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
4: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca amb molts pals, però és així. Hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'arts audiovisuals i d'espectacles audiovisuals, no?
3: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
2: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
5: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinci Harman. L'escoltem.
6: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra, una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
5: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Mikel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
7: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca y que está hasta el final.
5: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per 1-4. El mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato, es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent amb 36 anys del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
8: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club. Y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me veo representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
5: Ángel Donato tindrà acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolí l'ascens a segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
2: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment el flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlona, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
2: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
0: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya Central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya Central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
4: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
0: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
4: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
4: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
4: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
6: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt pericó anunciar la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora, des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
7: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa. va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarella. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sant Manat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
8: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
7: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
9: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
7: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
0: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenc han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. Laia de Déu.
10: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
11: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum, una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per ser tranquil, perquè
12: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
11: bueno, la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, pues, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt a propet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
10: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
0: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molner, bon dia.
13: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i per tant hi ha moltes zones que actualment estan segant, i tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
0: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
4: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
14: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat, no sabem en quines condicions, tampoc no sabem l'incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resulta aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits, al polígon. Ahir ens van comunicar que hi ha 3-4 empreses al polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem a darrere del tema.
4: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
0: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
15: El vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa-m'ho dir així, eh?
0: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
17: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
16: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
4: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
1: Notícies en xarxa.
0: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esboranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'esboranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagués, el director de bombers de Barcelona.
19: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
18: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esboranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esboranc al pas de la tuneladora.
20: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
18: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
0: Tres quarts de tres, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
21: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
2: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
22: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
4: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
23: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriosi.
4: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
1: Notícies en xarxa.
0: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exhaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
24: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
25: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
24: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades i imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: Aena adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
4: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
0: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
6: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
3: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El 9FM, Ona Fàbrega.
7: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
8: És un festival que no classifica ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests hem seleccionat 40 amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
7: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
9: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
12: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
9: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barlein de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb diana de Mikel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya, 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rusic i Allen, els verdinegres ja tenen el seu primer fitxatge, Xavi Ballester, al Radio Ciutat de Badalona.
10: Àlex Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verdinegre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar el nou Congos va jugar al Bilbao Bàsquet. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
9: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu Pere Puig valora aquesta renovació.
11: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
9: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt potablava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
13: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
14: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit hasta el 17 d'aquest mes, el 1 de juliol o el primer divendres de juliol teníem ja que mullar-se a tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
13: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
9: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Son las 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en un nou incendi a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. El foc ha començat en una zona agrícola. Sembla que hi ha fins i tot el confinament d'un nucli. Ens ho comenta la nostra companya Laia Molner de l'Espluga FM. Bona tarda, Laia.
3: Bona tarda, doncs mira, concretament parlem del petit nucli de Segura, que és una part de Savallà del Comtat, que de moment han demanat el confinament, tancant portes i finestres. Cal recordar que l'incendi ha començat a la una i molt poc, que ha començat en una zona agrícola, però que ja toca inclús vegetació. De moment estan treballant en els dos plans de foc per evitar que es puguin obrir, però cal recordar que la Conca de Barberà és una zona on es treballa molt al conreu, i això podria complicar i molt la situació de cara a les futures hores. De moment, 17 dotacions de bombers, també 3 dotacions aèries, i anirem informant d'avanços.
2: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs anirem informant, però esperem poder informar ben aviat de que tot està controlat. I continuem parlant de foc, preocupació per l'incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que hi ha afectat 130 hectàrees de terreny. Els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques. Avui ja en parlava la consellera Núria Parlon.
4: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
2: I a l'Anoia es dona per estabilitzar l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Pensem que hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 377 en el nivell 3 i restriccions al medi natural. Mentre recordem que encara hi ha el cinquè dia d'aquest incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar aviat, esperem que sí, que aquest foc està controlat. I avui hem sabut que hi ha desallotjades 5 finques del carrer Putxet a Barcelona per un esborranc en el pati d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de la construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís. A les 11 del matí l'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció als veïns. I el govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa. És el pas imprescindible per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades, per cert, són les governades per als populars.

0: Son las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat al Vallès Occidental i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui pels focus secundaris. A les properes hores, la prioritat dels bombers serà intentar contenir el perímetre i actualment és molt inestable. Els veïns del Ferrell continuen confinats. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
3: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del Ferret hem de tenir a la gent protegida.
2: I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu. Els tractors dels pagesos de la zona estan donant suport per frenar l'avanç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. I cinquè dia de l'incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. Ho ha dit avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa, i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic.
2: I AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental és el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi d'impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolà. I una altra adjudicació perquè el Ministeri de Transports ha adjudicat les obres de millora del túnel de Rubí per més de 20 milions d'euros, tenen per objectiu garantir l'estabilitat i solidesa de la infraestructura, així com allargar-ne la vida útil per aquest túnel, transitant la línia R8 de Rodalies, així com tràfic de mercaderies i serveis en destí al port de Barcelona. DIF establirà un pla per minimitzar l'afectació mentre durin aquests treballs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi a Torrefeta i Florejacs a la Segarra obliga a confinar els municipis de Biosca, Sanaüja i zones properes als nuclis dels municipis afectats i Massoterres. Hi treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu, els tractors de pagesos de la zona donen suport per frenar-ne l'avenç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. Afecta de moment 72 hectàrees, segons això. Això sí, dades provisionals dels agents rurals. I és que aquesta tarda torna a haver simultaneïtat d'incendis novament a Catalunya. A banda d'aquest que citàvem a la Segarra, continuen actius el de Sentmenat, el de Savallà del Comtat, on s'ha confinat el municipi de Segura, i tots dos estabilitzats, també a Carme, a la comarca de l'Anoia, i a la Bisbal d'Empordà, i el que està controlat des de ja fa hores, que és el d'Artesa de Segre. I circulació interrompuda també a l'R4 a Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central a causa d'un incendi que és proper a la zona de les vies. S'estableix un servei alternatiu per carretera entre dues estacions amb parada a Gelida. Canviant de qüestions, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada d'un 6,6. Reclama responsabilitat al PP per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar uns pressupostos. Escoltem el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
3: Invito i pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos. No es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
2: I Tàrrega ha presentat avui el futur pol cooperatiu Cal Valeri, un nou equipament destinat a esdevenir un espai de referència a l'economia social i solidària. El projecte, liderat per la cooperativa Qualia i compartit amb altres entitats de l'Urgell i la Segarra, convertirà un antic edifici en un espai de treball, formació i serveis comunitaris. I Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa Mai, subvencionat pel SOC, i que durà a terme la Fundació Gentis. El programa que engegarà aquesta fundació passarà a atendre una 60ena de persones vulnerables laboralment. Tot plegat ho farà amb un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
1: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els veïns dels 93 habitatges de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 del Putxet a Barcelona no podran tornar a casa seva aquesta nit. Demà al matí es valorarà si poden tornar a casa. Així ho ha confirmat la consellera de Territori i Habitatge i portaveu del govern, Sílvia Paneque. La consellera ha explicat que des de la 1 del migdia s'està bombejant formigó per tapar la cavitat i que aquestes tasques podrien acabar de matinada i a més s'hauria de per a que el formigó se solidifiqui.
3: Ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Aquesta cavitat en aquests moments, per tant, està sent bombejada, omplerta. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix. Per tant, fins a la matinada i a partir d'aquí unes hores, totes les hores de la nit, per tal de que solidifiqui, per tal de que s'aposenti aquest formigó.
2: L'esvoranc és de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària. I parlem dels incendis, l'evolució dels flancs de l'incendi de Torrefeta i Florejacs és molt bona i el cap de l'incendi s'està aturant. L'un descendent. El disposen de tractors, a més de pagesos de la zona, que han donat suport per treballar, ja que part d'aquest incendi s'ha generat en conreus. Treballen 29 dotacions terrestres i 4 aèries a una àrea de treball de 110 hectàrees. S'ha reduït el confinament i ja només estan afectades 4 masies disseminades. D'altra banda, l'incendi iniciat al terme municipal de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, ja està estabilitzat. Afecta una superfície aproximada d'11 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Els bombers desescalen els recursos, però intentaran anar resseguint el perímetre. Ja s'han manat i treballen 71 dotacions, encara 6 de les quals aèries, perquè aquest incendi és el més complicat, ja ho han dit. De fet, des d'aquest migdia hi ha abundants focus secundaris al cap i s'estan revisant les indústries i habitatges de la zona. I és que les temperatures han superat els 43 graus a bona part de Catalunya en aquest tercer dia de l'onada de calor. Segons dades del Meteocat, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ha registrat la màxima del país amb 43,7 pels vols de les 3 de la tarda. Es tracta del segon dia de juliol amb una màxima, la més alta d'aquest segle.
1: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la veu. Són les 7. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat. Jordi Fortià.
3: Un foc que continua actiu en diversos focus secundaris i treballant 71 dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees segons els agents rurals.
2: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, el de Savallà, la Conca de Berguedà, ha pogut ser controlat.
3: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focs de l'Anoia i el de les Gavarres.
2: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc de Puiget, del Puiget a Sant Gervasi.
3: Tant des de Territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de l'L9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
2: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
3: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
5: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
2: I en esports, Joel Gomis, dia d'activitat intensa a l'Espanyol. El primer equip masculí ha tornat a la feina i ho ha fet amb un nou fitxatge.
6: Kilinci Jarman és la darrera incorporació de l'Espanyol. És un futbolista que prové cedit del Burnley de la Premier League. Però aquest no ha estat l'únic moviment a Can Perico aquest dimarts, perquè avui també han anunciat el retorn de Paula Gutiérrez al primer equip femení i que Sergio García, llegenda del club, és el nou entrenador del filial masculí.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps i aquesta alerta d'onada de calor que en la que ja estem i en la que continuarem. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments també arran de mar, al prelitoral, el que està entrant és una marinada més humida amb moltíssima xafogó, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I, independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també amb especial atenció pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment recordem que tenim encara aquestes carreteres tallades, concretament són tres, la GI660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge, la GIV-6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge i també la BV-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. A banda d'aquestes vies encara afectades per aquests incendis forestals, pel que fa a volum de trànsit, avui potser tenim una tarda una mica més tranquil·la, si bé cert, doncs, per exemple, que l'autopista AP7, és a dir, l'enllaç de l'autopista AP7 amb l'autovia 2 a Martorell i en sentit Lleida, en sentit Abrera, a causa d'un turisme incendiat hi ha un quilòmetre de retenció just en aquest punt d'enllaç que afecta en aquesta confluència de l'AP7 amb l'autovia 2. També tenim aturades puntuals a l'entrada arribada de la C58 i de la C33 entre Torre Baró i el nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que aporta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu en diversos focus secundaris.
4: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons els agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a quarts de 6 s'han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 4 d'aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Saballà del Comtat a la Conca del Barberà.
0: I pel que fa al foc de Sentmenat, s'espera que en breu comparegui el cap de l'operatiu per explicar-ne la darrera actualització. Anem cap allà, una codinenca, Laia de Déu. Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, estem esperant a la compareixença de l'Eduard Martínez, que és el cap d'intervenció de l'incendi d'aquí Sentmenat. Ha de ser a un quart de vuit i, com bé heu dit, l'incendi continua actiu. Hi ha 71 dotacions, 6 d'elles són aèries, i actualment hi ha unes 159 hectàrees cremades. Els veïns de la zona de Caldes, de les urbanitzacions del Farell i de Sant Antoni de Vilamajor continuen confinats, igual que la resta d'urbanitzacions del voltant continuen confinades. Per tant, estem a l'espera d'aquesta compareixença per saber l'última hora de l'incendi, la seva evolució o possible estabilització.
0: Gràcies, Laia. D'altra banda, l'incendi de l'Anoia sí que ja està estabilitzat. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Cerarols, bona tarda.
6: Segueix actiu l'incendi de la comarca de l'Anoia, que ja ha cremat 494 hectàrees segons dades provisionals dels agents rurals. Ara mateix l'incendi segueix actiu i estabilitzat des de primera hora del matí. Aquesta tarda, damunt del terreny, hi segueixen treballant 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i preocupa el flanc esquerre i al cap de l'incendi. Estem atravessant hores crítiques i complicades a la comarca de l'Anoia, amb temperatures molt elevades i també bufa vent de marinada. El cap d'intervenció dels bombers, Miguel Villa, ha explicat que aquestes són hores clau per poder treballar en aquest incendi, que segueix mantenint gent confinada a casa seva. De fet, els veïns de l'organització de Les Garrigues, que pertany al terme municipal de la Pobla de Claramunt, segueixen confinats. El municipi de la Pobla de Claramunt és el municipi més afectat per les flames d'aquest incendi, que va començar ahir a 4:45 de la tarda i que ha afectat els termes municipals de la Pobla de Claramunt, també Carme i Vilanova del Camí. Ha afectat zona boscosa, també camps de conreu i també terreny urbà. Les flames han arribat fins a les cases de l'urbanització de les Garrigues i també fins a les naus industrials del polígon dels Plans d'Arau. Aquest migdia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat el centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt i ha demanat prudència en aquestes hores complicades i clau que estem passant pel que fa a l'incendi de la comarca de l'Anoia. Ara mateix l'incendi segueix actiu i la comarca està preocupada i amb la mirada posada en aquests municipis afectats per les flames.
0: Gràcies, Laia Campos. Laia, ho dèiem en portada, poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la Conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM, Laia Molné, bona tarda.
7: Bona tarda, doncs sí, bones notícies. L'incendi de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, està actualment estabilitzat, sembla que controlat, i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i de moment cap aèria, el que són també bones informacions. S'ha aixecat també el confinament que s'havia declarat a la zona de petita urbanització de Segura i, segons fonts dels agents rurals, estarien afectades unes 11,3 hectàrees de terreny d'aquest foc que havia començat en terreny agrícola però que poc després ja ha anat cap a massa forestal. Recordem això, que el foc s'ha iniciat al migdia i que s'havia confinat poc després, una hora més tard, els veïns de Segura demanant que tanquessin portes i finestres i que tota la zona està de risc d'incendi a nivell 4, tota la zona de la Conca de Barberà i sobretot on ha estat aquest incendi que, com dèiem, sembla ja està controlat.
0: Moltíssimes gràcies des de l'Espluga FM i mentrestant continuen també les tasques d'extinció de l'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. Televisió de Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, l'incendi de les Gavarres, de moment, segons les últimes informacions que tenim dels bombers, continua estant estabilitzat. Veurem si a la pròxima compareixença ens poden donar ja la bona notícia de que passa a estar controlat o si, pel contrari, continua encara en aquesta fase d'estabilitzat. En tot cas, avui els bombers han mantingut el dispositiu sobre el terreny amb 14 dotacions terrestres, que el que han fet és continuar treballant per consolidar el perímetre i per evitar possibles revifades. L'incendi, recordem, que es va iniciar divendres a la Bisbal d'Empordà, que ha cremat prop de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i que ha afectat a més d'una vintena d'habitatges. Recordem, a més, que es manté el tancament dels accessos al massís de les Gavarres i també el pla alfa al nivell 4 en una vintena de municipis propers al massís i que, per la seva part, els agents rurals continuen controlant també els principals punts d'accés per impedir l'entrada d'excursionistes, de ciclistes i de vehicles no autoritzats. I, de fet, aquest matí han fet girar cua una trentena de ciclistes i també algun vehicle que intentava accedir. Per això, les autoritats insisteixen a demanar la màxima prudència a la ciutadania i recorden que les restriccions continuaran vigents mentre persisteixi aquest risc d'extrem d'incendi. Com dèiem, estarem pendents d'aquesta pròxima compareixença d'aquí una estona per conèixer totes les novetats que ens puguin explicar els bombers i per saber si continua estabilitzat o si el poden donar per controlat.
0: Moltíssimes gràcies, ara sí, Laia Campos. I sobre aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà, però, al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP. Mont Carvajal.
9: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
10: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells nivells d'alfa i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
9: Panec ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Doncs l'escenari no és gaire esperançador pels propers dies, amb el pla alfa activat en nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes de mà del dia àlgid de l'onada de calor.
4: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: Com sentíem, de fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix, però més enllà de les nostres fronteres, encara parlant de focs, l'incendi de Trevillac a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat del altres departaments francesos per reforçar els dels Pirineus Orientals.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: L'altre titular del dia, a Barcelona, els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet de Sant Gervasi. Tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni, relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
11: L'avís d'esfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'escoltació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi han estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent escoltacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara, s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 habitants, i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
12: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
13: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
11: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-los la situació, resoldre's els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però hauran de fer acompanyats dels bombers i per tant de recollir només aquelles coses estrictament necessàries o essencials.
0: Gràcies, Andrea. També en la plana social augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Maite Polo.
14: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
15: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
14: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclamen al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellver.
16: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
17: Invito y pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
16: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Més coses. Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demandada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any, mentre el torn d'ofici continua registrant una activitat rècord. Ho diuen les dades de la memòria del passat 2025. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
18: El Consell atribueix la pèrdua de professionals en els darrers 5 anys, un prop d'un miler, a 15 anys de compensacions congelades i a les millors condicions laborals que ofereixen tant l'administració pública com el sector privat. Entre les mesures impulsades per aconseguir revertir aquesta situació, hi ha un increment de l'11% de les compensacions econòmiques aplicat des de començament d'any i la petició al Ministeri de Justícia perquè redueixi de 3 a 1 any l'experiència necessària per accedir al torn d'ofici, reforçant alhora la formació dels nous advocats. El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, considera que aquestes millores marquen l'inici d'una nova etapa per dignificar el servei.
19: La dignificació, ara ja sí, definitiva, de les condicions del torn d'ofici. Hem aconseguit des del Consell de l'Advocacia Catalana un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi Govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
18: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els inscrits del torn d'ofici i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre, David Navarro.
20: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
21: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia, quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
20: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos, tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I a Olot, el Festival Lluèrnia s'acomiada aquesta edició després de 15 anys celebrant-se. Els organitzadors asseguren que ho deixen per la implicació i la feina que requereix organitzar aquest festival i que no veuen clar continuar-lo. Des de l'Ajuntament treballaran per no perdre el llegat del Lluèrnia oferint una proposta similar. L'edició d'enguany se celebrarà el 6 i 7 de novembre a Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: Els organitzadors han agraït el suport de l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat i també els voluntaris que incansablement i sense esperar res a canvi han fet possible possible el festival. Salva González és gerent del Festival Lluèrnia.
1: Hi ha hagut un moment que s'havia tancat una etapa. Lluèrnia és un festival d'instal·lacions efímeres i, sent conseqüents, el festival també ha passat a ser efímer.
22: La darrera edició transcorrerà per la zona de Plaça Catalunya, les Graderes i el centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament d'Olot agraeixen la feina feta pels impulsors del Lluèrnia. Asseguren que enguany hi destinaran 80.000 euros i que treballaran per fer seguir aquesta proposta artística de cara al 2027. Encara no està clar si el festival seguirà sota el nom Lluèrnia o un altre. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
2: El que sí que volem és donar-hi una continuïtat. Una continuïtat que ja definirem en el futur, amb quina fórmula, amb quina forma, com es fa, i això ja hem agafat l'encàrrec de treballar-ho.
22: El Festival de la Llum i el Foc va començar l'any 2012 i va comptar durant anys amb la direcció de Pep Fargas. Al llarg del temps han rebut reconeixements com els Premis FAT o la Bienal d'Arquitectura.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanquiblau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival, el neerlandès Kilinchi Harman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
3: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
2: Passem de l'Espanyol masculí al femení, perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Corunya.
4: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
2: Encara el club blanquiblau ha anunciat Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora, de 29 anys, sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu, a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
5: Contents d'anunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip del que ens ha aportat fins ara.
2: Amb aquesta renovació, López és la desena peça confirmada de les

0: Nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
1: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
0: I qui també ha anunciat un fitxatge és l'Igualada, que ha signat Iñaki Cabezas, del Sant Just. D'aquesta manera, el barceloní es converteix en el primer fitxatge del campió de l'Hockey Lliga. Un Igualada que també té el millor jugador de la passada competició domèstica, Matías Pascual. Així ho ha anunciat avui mateix l'Ali la Federació, igual que també ha fet públic que Aina Florenza, del Vilassana, és la millor jugadora de la competició femenina.
2: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sant Manat. Jordi Fortià.
2: Un foc que continua actiu amb diversos focus secundaris i treballant 71

0: de dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees, segons els agents rurals.
1: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda, continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, el de Savallà, a la Conca de Berguedà, ha pogut ser controlat.
0: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focus de l'Anoia i els de les Gavarres.
1: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet, a Sant Gervasi.
0: Tant des de Territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis, que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
0: Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44 amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
3: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: I en esport, Joel Gomis, dia d'activitat intensa a l'Espanyol. El primer equip masculí ha tornat a la feina i ho ha fet amb un nou fitxatge.
4: Kelechi Jarman és la darrera incorporació de l'Espanyol. El futbolista prové cedit del Burnley anglès. Aquest, però, no ha estat l'únic moviment del dimarts a Can Perico, perquè avui també han anunciat el retorn de Paula Gutiérrez del primer equip femení i de Sergio García, llegenda del club, com a nou entrenador del filial masculí.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments, també arran de mar, al prelitoral, el que està entrant és una marinada més humida amb moltíssima xafogor, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I, independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, encara afectada pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment tenim aquestes tres carreteres tallades, afectades per aquests incendis forestals. Recordem, són la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI66612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge i també la BV2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis i també d'un punt amb aturades ara ja puntuals a l'enllaç de l'AP7 amb l'autovia 2 a Martorell, sentit Lleida, per un vehicle que ha cremat, un turisme que ha cremat, encara queda un quilòmetre escàs d'aturades en aquest punt. Com dèiem, a la resta, al principi, ja no hem de parlar pràcticament de problemes. Únicament, això sí, ens queda un petit tram d'un quilòmetre, quilòmetre i mig de retencions a la C58, segurament per una incidència, a mig camí entre Badia i Sabadell, en sentit Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu amb diversos focus secundaris, però els bombers preveuen estabilitzar-lo aquest vespre.
4: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons els agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a 6:15 han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 14 aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Savallà del Comtat a la Conca del Barberà.
0: I pel que fa al foc de Sentmenat, fa pocs minuts que ha comparegut el cap de bombers, David Borrell, i ha assegurat que, com dèiem, es preveu que s'estabilitzi l'incendi aquest vespre mateix. Ja anem cap allà. Ona Codinenca, Laia de Déu, bona tarda.
5: Bona tarda, doncs sí, just fa pocs minuts ha acabat la compareixença tant de David Borrell com d'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, i bé, segons el David Borrell, doncs l'incendi continua actiu, tot i que el tenen força controlat i malgrat les represes han pogut contenir el foc de Sentmenat i l'objectiu era que no anés direcció Sant Feliu de Codines.
6: És a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
5: No obstant això, doncs, sí que han dit que en poques hores alguns dels confinats ja deixaran d'estar-ho, però que encara ho han de parlar. I Imma Soler, sí que, subdirectora de Protecció Civil, sí que ha dit que els municipis que tinguin activat el Pla Alfa, doncs aquelles facilitats que comportin foc o pirotècnia no es podran dur a terme.
0: Moltíssimes gràcies, Laia. Recordem, els bombers esperen poder estabilitzar aquest foc aquest vespre mateix. I d'altra banda, l'incendi de l'Anoia, que aquest sí està estabilitzat, la majoria de desallotjats sí que ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Serarols, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Doncs sí, l'incendi de la comarca de l'Anoia s'ha donat per estabilitzat aquest matí. Les dades que us podem donar a hores d'ara és que l'incendi ha afectat 494 hectàrees. Són dades provisionals dels agents rurals. Les tasques sobre el terreny segueixen a aquesta hora de la tarda. Ara mateix tenim 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i estem passant unes hores complicades i claus a la comarca, perquè la calor és molt intensa, no hem baixat dels 37 graus a la zona afectada per les flames, i a més aquesta tarda s'ha girat vent de marinada, un fet que complica encara més les tasques d'extinció. Sobre el terreny tenim dotacions de bombers, com dèiem, també una unitat de la UME i ADFs dels municipis afectats i de municipis d'arreu de la comarca que s'han desplaçat fins al lloc dels fets per poder col·laborar en aquestes tasques. Ara mateix seguim tenint confinat a l'urbanització de Les Garrigues. És una urbanització del municipi de la Pobla de Claramunt i és la zona que ha estat més afectada per l'incendi. Recordem que ahir a les 6 de la tarda es van confinar diverses poblacions de l'entorn. Aquest matí s'ha aixecat el confinament a totes elles, excepte la zona de l'urbanització de Les Garrigues. Una urbanització on les flames han arribat a tocar de les cases i jardins d'aquesta urbanització. D'aquestes 494 hectàrees afectades per l'incendi, estem parlant de zona de bosc, zona de camps de conreu, també zona urbana, com la d'aquesta urbanització, i també zona industrial. Les flames han afectat naus industrials del polígon dels Plans d'Arau, també a la Pobla de Claramunt. De fet, està previst que demà el conseller d'Empresa, Miquel Samper, es desplaci fins a aquest punt per avaluar els danys de la zona industrial. El centre de comandament d'aquest incendi s'ha ubicat al municipi veí, a la Torre de Claramunt. Fins a aquest indret, aquest matí, s'ha traslladat també la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que ha demanat prudència i responsabilitat perquè travessem unes hores complicades, no només a la comarca de l'Anoia, sinó també arreu de Catalunya, perquè el risc d'incendi és elevat. A hores d'ara, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, la mirada posada sobretot a la Pobla de Claramunt i aquests municipis afectats per les flames, a l'espera de veure com avancen els treballs en aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Serarols. Ho dèiem en portada. També poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la Conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM, Laia Molné, bona tarda.
8: Bona tarda, doncs sí, bones notícies. L'incendi de Savallà del Comtat, aquí a la Conca de Barberà, ja està controlat, estabilitzat, i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i cap aèries, el que també són bones notícies. Un altre tema que preocupava era el confinament declarat a la zona de Segura. S'ha aixecat fa aproximadament una hora i mitja, i segons els agents rurals, l'incendi, que com recordem, dèiem a primera hora del migdia, havia començat i era agrícola en un inici, havia acabat també extenent fins a massa forestal i havia arribat a ocupar 11 hectàrees de terreny. Recordem que el foc també és en una zona on hi ha molt de cultiu i per això la cosa també s'ha complicat, a part de que actualment a la zona de Savallà del Comtat estan amb un risc d'incendi de nivell 4. Però de moment tot està estabilitzat, com dèiem, i continuen treballant diverses dotacions per acabar de refrigerar la zona.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Molné. I de l'incendi a Savallà del Comtat passem al del massís de les Gavarres, on continuen les tasques d'extinció. Els bombers, però, ara ja sí, creuen que podran controlar aquest foc al vespre. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs sí, els bombers ens acaben de donar aquesta bona notícia de que preveuen donar per controlat aquest vespre l'incendi de les Gavarres. Fa uns minuts han anunciat que si l'evolució de l'incendi es manté favorable, aquest foc doncs es donarà oficialment per controlat avui a les 9 del vespre. Una decisió que arriba després de diversos dies de treball intern sobre el terreny per consolidar el perímetre i per extingir els punts calents que encara persistien a l'interior de la zona afectada. Tot i aquest pas endavant, però els equips d'emergència continuaran desplegats per vigilar la zona i per evitar possibles revifades fins que l'incendi es pugui donar definitivament per extingit. L'incendi, recordem, es va iniciar el divendres al matí a la Bisbal d'Empordà, ha calcinat més de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i ha més afectat a més d'una vintena d'habitatges. Ha estat un dels focs més importants registrats aquest estiu a Catalunya i ha obligat a mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència durant diversos dies. Malgrat la millora de la situació, però, es manté la crida a la prudència davant de l'elevat risc d'incendi forestal i també es mantenen les restriccions restriccions d'accés al massís de les Gavarres, que continuen vigents i continua tancat.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Campos. Aquest és l'ampli repàs de la situació ara mateix a Catalunya, però sobre aquest darrer incendi, el de les Gavarres, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP, Mont Carvajal.
10: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
11: Sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
10: Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Doncs l'escenari no és gaire esperançador. Pels propers dies, amb el Pla Alfa activat, com sentíem, amb nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes demà del dia àlgid de l'onada de calor.
4: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: De fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix. Continuant amb incendis més enllà de les nostres fronteres, el foc de Trevillac, que a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els dels Pirineus Orientals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia, Barcelona. Els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora de casa per l'esvoranc del Putxet de Sant Gervasi. Tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni, relacionen l'incident amb les obres de la línia L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
12: L'avís d'esfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'escoltació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi ha estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent escoltacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara, s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 habitants i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
13: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
14: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
12: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-los la situació, resoldre els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però hauran de fer acompanyats dels bombers i per tal de recollir només aquelles coses estrictament necessàries o essencials.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%. Reclamen, això sí, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bebé.
15: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expressius expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
16: Invito i pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
15: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia en revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any, mentre el torn d'ofici continua registrant una activitat rècord. Ho diuen les dades de la memòria del passat 2025. Guau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
17: El Consell atribueix la pèrdua de professionals en els darrers 5 anys, un prop d'un miler, a 15 anys de compensacions congelades i a les millors condicions laborals que ofereixen tant l'administració pública com el sector privat. Entre les mesures impulsades per aconseguir revertir aquesta situació, hi ha un increment de l'11% de les compensacions econòmiques aplicat des de començament d'any i la petició al Ministeri de Justícia perquè redueixi de 3 a 1 any l'experiència necessària per accedir al torn d'ofici, reforçant alhora la formació dels nous advocats. El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, considera que aquestes millores marquen l'inici d'una nova etapa per dignificar el servei.
18: La dignificació, ara ja sí, definitiva, de les condicions del torn d'ofici. Hem aconseguit des del Consell de l'Advocacia Catalana un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li el nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
17: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els escrits del torn d'ofici i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Tàrrega i Ràdio Cambrils.
19: L'edifici de Tàrrega, anomenat Cal Valeri, acollirà iniciatives empresarials, culturals i comunitàries sota el mateix sostre. David Bonveí, director general d'Economia Social i Cooperativisme, ha destacat l'espai de Cal Valeri.
20: Estem en un moment que a Catalunya s'aprovarà la llei d'economia social i la veritat és que aquí a Tàrrega, de la manera que se'ns planteja per part de les entitats, és la manera que nosaltres ho veiem des de la Generalitat.
19: Les entitats impulsores defensen que Cal Valeri ha de ser una eina per generar ocupació inclusiva, reforçar la cohesió social i dinamitzar tant el barri com el conjunt de l'economia social de Ponent.
21: Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa MAI subvencionat pel SOC i que durà a terme la Fundació Gentis. La representant a Catalunya d'aquest organisme, Montse Sánchez, ha explicat que es farà tot un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
22: Persones amb informe de risc d'exclusió social, persones que porten molt de temps a l'atur, persones que cobren la renda garantida, l'ingrés mínim vital.
21: L'Ajuntament de Cambrils hi col·labora amb la cessió d'un espai al Centre Cívic Les Basses tots els dies de la setmana.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro.
23: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
24: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia: quan tindrem la possibilitat
1: de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
23: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos, tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanquiblau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival. El neerlandès Kilinci Jarman, el defensa de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
3: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
2: No deixem l'Espanyol, però passem del masculí al femení, perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Corunya.
4: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
2: Un espanyol que també ha anunciat a Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. Més coses. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora de 29 anys sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu, a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
5: Contents d'anunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
2: Amb aquesta renovació, López és la desena peça de l'Espart Girona pel curs vinent. Les gironines jugaran la prèvia de l'Eurolliga i el pròxim 16 de juliol coneixeran les seves rivals, mentre que el bàsquet Girona ha estat confirmat com a equip de l'Eurocopa de la FIBA. Més coses en bàsquet, perquè el Prat jugarà la segona FEB, la tercera categoria del bàsquet estatal, tot plegat després de guanyar-s'ho a la pista i de fer un esforç als despatxos. Arseni Conde és el president del conjunt pretenc.
6: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom. Pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
2: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Barça ha anunciat un nou fitxatge, el de l'italià Davide Gavioli. És un davanter de 28 anys que prové del Trissino i que signa per a les pròximes dues temporades.
7: L'objectiu és ganar tot el que podem ganar com a equip i fer-lo el millor que l'equip necessita per a ganar tot el partit.
2: I d'un blaugrana a un exblaugrana, perquè el Voltregà ja ha presentat Ferran Font com a nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
8: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
2: I acabem amb un darrer punt, l'Ali, encara en hoquei sobre patins, perquè aquesta tarda s'han conegut els millors jugadors de la temporada passada, tant de l'hoquei Lliga masculina com femenina, amb protagonisme per dos equips catalans. A la masculina, Matías Pascual ha estat el millor jugador de l'Igualada, i a la femenina, Aina Florenza, del Vilassana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Que passin molt bona tarda.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
9: La xarxa de comunicació local.

0: 10. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi de Sentmenat continua preocupant els bombers, no s'ha estabilitzat i ha donat molts problemes sota la tarda amb represes a l'interior del perímetre i al flanc esquerre. Ara centren els seus esforços en aquest incendi. Les properes hores són importants perquè demà s'espera un dia de molta calor i l'entrada marinada. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat i ha reconegut que aquesta tarda han viscut moments difícils.
3: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
2: Ara mateix hi ha 7 urbanitzacions confinades per aquest foc, com sentíem, i una d'elles durant la tarda s'ha agrupat els veïns en un mateix punt per protegir-los. Ara han pogut tornar a casa. Alguna edificació sí que ha resultat afectada. Borrell també ha explicat que l'incendi de les Gavarres, que crema des de divendres passat, es podria donar per controlat aquest vespre, i l'incendi del Carme, que ha cremat la Noia i afecta 500 hectàrees, també es podria donar per controlat aquest vespre. Més qüestions. A banda dels incendis, l'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra 3 Mossos d'Esquadra per presumptament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir de Barcelona l'agost de 2024. Els magistrats revoquen l'arxivament per part del jutjat d'instrucció i avalen els recursos de la Fiscalia, Vox i Azteoir. L'Audiència diu que hi ha indicis que la presència dels 3 agents fora de servei al dia i el lloc dels fets no era merament casual. I la Generalitat desenvoluparà un núvol públic sobirà, una infraestructura d'emmagatzematge de dades amb molta seguretat que estarà connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat públiques del país. Operada dins del marc del regulador europeu, ha de permetre allotjar inicialment el 40% dels serveis i dades de l'administració catalana amb una aplicació progressiva segons les necessitats. L'executiu ha licitat aquest dimarts el contracte per desplegar la infraestructura per uns 481 milions d'euros. Hi ha expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost que continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació s'han exhaurit en 10 dies. Darrer punt, perquè l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català i Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària.
4: A Catalunya es malbaraten més de 260.000 tones d'aliments cada any. Perquè us feu una idea, amb tot aquest menjar que es llença, es podrien alimentar 500.000 persones durant un any sencer. Cada català és responsable de que 35 quilograms de menjar acabin a les escombraries. I no estem parlant de deixalles inevitables, com closques, ossos, etc., sinó de fruita que s'espatlla abans d'arribar al consumidor, o que no s'ha venut, o del menjar que es torna ranci a casa, o que llancem perquè ens ha sobrat el plat. D'entrada, ens pot semblar que aquest tema no va amb nosaltres, sinó amb restaurants, hotels i indústria alimentària en general. Però el cert és que el 30% de tot el malbaratament es produeix a casa. I què implica tot aquest malbaratament? Doncs, d'una banda, la pèrdua de recursos naturals i tot el que s'ha malgastat en la seva producció. Aigua, energia, hores de treball, inversió, etc. I d'una altra, l'afectació directa amb el canvi climàtic. I és que, segons la ONU, degut a les emissions de gasos d'efecte hivernacle que es generen en tots aquests aliments no consumits, el malbaratament d'aliments causa un 10% de les emissions totals que afecten negativament al medi ambient. Per això avui volem parlar de reaprofitament alimentari i conèixer grans iniciatives, com per exemple la dels espigoladors. I no sé si sabeu qui són i quina és la tasca dels espigoladors, però si no ho sabeu, acompanyeu-nos, perquè durant els propers 20 minuts us ho explicarem. Us parla la Maria López i això és La Comuna.

0: I per parlar d'aprofitament alimentari i conèixer grans iniciatives en aquesta línia, avui ens acompanya la Gemma Velasco. Ella és membre de la Comunalitat de Cardedeu dins de l'Eix d'Alimentació. Molt bon dia, Gemma.
1: Hola, bon dia a totes.
0: Ens ha acompanyat també a l'altra banda del telèfon la Cristina Cabot. Ella és dinamitzadora d'espigolaments de la Fundació Espigoladors. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia.
0: I ens acompanyen també des d'aquí l'estudi la Mercè Collet i l'Assumpta Serra, voluntàries d'Espigoladors. Molt bon dia a totes dues.
3: Bon dia a tothom.
0: Som-hi perquè des de la Comunalitat de Cardedeu es va tenir claríssim des del primer moment que l'eix d'alimentació era una línia on calia treballar. Hem donat unes xifres, així una mica a la introducció, xifres devastadores, entenc. Gemma, explica'ns una miqueta perquè des de la Comunalitat es va veure tan clar que aquí hi havia un tema on havíem de treballar.
4: A veure, des de Comunitat sempre s'ha volgut doncs, donar suport o crear nous projectes per tirar endavant línies de treball que s'enfoquin en una línia de poble, i veiem que una de les línies importants era doncs, tenir cura també de lo que és l'alimentació saludable i que tothom tingui accés a aquesta alimentació saludable, i després doncs, que hi ha aquest malbaratament que és invisible però que a casa de cadascú hi ha una part molt important d'orgànica que arriba a llançar les escombraries. Aleshores, el que es va voler des de la Comunalitat és poder donar visibilitat a aquest eix de treball, que seria, per una banda, la sobirania alimentària, que és tenir cura de l'agroecologia que tenim a la comarca, dels productors propers, de com poder conxarxar, no?, aquestes persones perquè no deixin de cultivar i de manera ecològica els camps, i donar visibilitat a que són persones que estan dia a dia darrere de subministrar aliments a casa nostra, no? Uh-huh. El que passa és que aquí hi ha un tema de distribució alimentària que també s'ha de tenir molt en compte, de logística i d'un sector que és diguem que el malbaratament, a part de que es dona molt a nivell de petita de les cases, també hi ha una xarxa de comerços, restauració, potser són els que tenen una mica més de cura amb això, però grans distribuïdors alimentaris doncs que també estan fomentant que hi hagi un malbaratament, i que nosaltres el que volem és intentar reduir-lo, i si existeix, reutilitzar-lo perquè circularment el puguem donar-li una altra volta de full i crear un nou producte amb aquest malbaratament que hi ha.
0: Perquè a més et donàvem aquestes xifres. A mi personalment, quan he començat a investigar una miqueta, la xifra de 35 quilograms per persona m'ha semblat brutal. És molt de menjar el que es llença.
4: Clar, és que aquí hi ha dos factors. Hi ha el factor de... Sobretot el que es dona és... són 35 quilos, però sí que és veritat que són entorns on hi ha nanos petits, que també això és bastant peculiar, però on hi ha nanos petits doncs es tira més menjar perquè els nanos no els hi acaba d'entrar el menjar que els hi posen a taula, com per exemple menjar-se una poma, fer dues queixalades i deixar un 70% de la poma que va parar a les escombraries. I la gent gran, no perquè la gent gran ja té més cura, no, del que menja, però també hi ha una altra part, que és totes aquestes ofertes que es fan a nivell de mercat i a nivell de supermercats, que és el 2x1 o el compra més a preu més rebaixat, que el que et fa és omplir les neveres de menjar.
0: Consumir.
4: I és un és fruita i verdura que es fa malbé al cap d'una setmana. Uh-huh. Llavors tot això va per a les escombraries, que t'acaba sortint al mateix preu. Perquè si compres 2 quilos de pebrot i un el tires, seria el preu d'un. També és un fomentat a l'abundància a baix cost. Uh-huh. Llavors això ho hauríem de canviar una mica aquí de perspectiva.
0: De xip. Doncs tenim, sí. Tenim feina, sí. Tenim molta feina per fer, molta feina de conscienciació, i qui ha fet ja aquesta feina de conscienciació, i de fet ho van fer fa 10 anys, són la Fundació d'Espigoladors de Catalunya. Per això hem volgut parlar avui amb la Cristina. Ella és qui d'alguna manera ens podrà explicar una miqueta en què consisteix aquesta tasca. Cristina Cabot, explica'ns una mica, dèiem que volíem conèixer grans iniciatives en matèria de reaprofitament alimentari. Va néixer fa 10 anys, més o menys, si no vaig errada, i tot es basa una mica en un concepte molt tradicional, que és el dels espigoladors, que per molta gent és precisament una tasca o una feina desconeguda. Explica'ns qui eren els espigoladors i què passa fa 10 anys perquè vosaltres digueu aquí hi hauria alguna cosa a fer.
1: Pues hola, bon dia. Sí, des de just aquest any, no? Fem 10 anys que va iniciar-se, no, la Fundació Espigoladors, i com dona el nom a l'entitat, espigolar no és algo que nosaltres ens traguéssim de la màniga, no? Sinó, com dius tu, és una acció, una activitat ja pues, mil·lenària, que justament no ve de la paraula espiga, que després de la primera collita dels camps de blat, els propis productors en aquella època, no, avisaven als pobles, no, a les persones, doncs, dones, homes que estiguessin a la ciutat, que podien venir a repassar els camps a veure què havia quedat. Malauradament, no, actualment no és així. A vegades anem a recuperar aquests aliments de camps que no han tocat ni una fulla, diguéssim. O sigui, sí que molts cops no anem al final de cultiu a aprofitar aquells tomàquets que han quedat al camp, però molts cops anem a camps sencesos que no han tocat, doncs, per temes de preus, temes de molts cops cànons estètics, no? Si són massa grans, massa petits, si tenen un forat. Llavors, això, no? Des de fa 10 anys, la Mireia Barba, no? Que és la presidenta de la Fundació, van dir, ostres, està passant tot això, estan tacant tots aquests quilos i tones d'aliments al camp cada dia, i a la vegada, no? Hi ha una certa part de la població que, bueno, es troba en risc d'exclusió social, ja sigui, no? Per dret a... no té accés a l'habitatge, no té accés a l'alimentació, té dificultats econòmiques, doncs, ostres, anem a intentar equilibrar la balança i que tot allò que s'acaba trinxant al camp ho pugui, pues, aprofitar a les persones, no? I tenir aquest accés a, pues, a una alimentació saludable. I això, no? Que molts cops també als bancs d'aliments tenim accés a més aviat fruita seca, pasta de llegums, però el que seria un producte de proximitat, de temporada i collit al moment, no? Com és l'activitat que fem espigoladors, doncs a vegades és difícil d'obtenir-ho.
0: Com us organitzeu? Perquè entenc que aquí entren molts factors, no? Vull dir, hi ha un tema d'espigolar, hi ha un tema de distribuir tot això que es recull. Suposo que em falten moltes mans en tota aquesta cadena. No sé si ens pots explicar com organitzeu tota aquesta moguda.
1: Sí, com dius, és una moguda, perquè al final, clar, no, els camps no són nostres i pot ser que ara mateix em truqui un pagès i em digui, ostres, tinc un camp de bledes, que he de passar el tractor d'aquí 2 dies i nosaltres fem el possible per anar a salvar aquestes bledes. Llavors, ara actualment a tot Catalunya tenim una xarxa de voluntariat de més de 3.300 persones inscrites. Llavors, una de les potes seria, no, el voluntariat, la ciutadania. Una altra pota, evidentment, serien els pagesos, els productors. I l'altra pota serien les entitats, no? Com aquí el Vallès Oriental col·labora en la xarxa de Cardedeu o el Xipre de Granollers, doncs totes les entitats que poden recollir aquests aliments per després distribuir-ho a les persones. Aleshores, doncs això, nosaltres a la que ens assabentem, no? Que un camp, doncs, ja ha acabat la collita, o un camp pels motius que siguin no el podran collir, doncs enviem una convocatòria, no, a través de mail a les persones voluntàries, com serien l'Assumpta i la Mercè, que avui estan aquí també. Per exemple, no, pues espigolem al Vergínies, al Palafolls el divendres, i qui pot accedir, qui pot participar, s'apunta, i nosaltres després enviem, doncs, un altre mail informant de la ubicació al camp i totes les, no, altres, com se diu, informacions d'interès per espigolar. Llavors, hi poden participar, doncs, totes les persones, o sigui, evidentment no és una activitat física, anem al camp, vull dir, sempre intentem, no, d'alguna manera que sigui el màxim inclusiu, però tant de persones petites com de persones adultes, i al final qualsevol persona pot venir a ajudar, ni que sigui a compartir receptes i a animar les persones, o sigui, és una activitat que pot fer tothom.
0: Assumpta Serra, Mercè Collet, expliqueu-nos una miqueta. Vosaltres sou voluntàries, heu fet d'espigoladores, sou voluntàries de la Fundació. Expliqueu-nos una miqueta com us vau assabentar d'aquesta iniciativa, per què, què us va motivar a apuntar-vos i com ha sigut l'experiència, evidentment.
2: Bon dia. Jo concretament durant la pandèmia vaig veure que els camps de taronges del Delta de l'Ebre quedaven sense collir. i això em va arribar a l'ànima. Vaig dir, aquí s'hi ha de fer alguna cosa. Jo tenia coneixement d'espigoladors i ràpidament m'hi vaig apuntar. Però com que moltes de les espigolades més habitualment es fan entre setmana, doncs no em vaig poder-m'hi apuntar i anar-hi directament als camps fins que em vaig jubilar. I ara fa 2 anys, doncs, sempre que puc, doncs, vaig a espigolar, que és una activitat, doncs, que a mi m'agrada molt, i és aquesta feina, doncs, de tornar aquestes fruites i verdures a la vida, no? Uh-huh. I recuperar-les per gent que em farà una bona utilitat i que, bueno, li serviran per alimentar-se de manera molt saludable, no? Per tant, és una activitat que a mi m'omple de goig de poder fer, i convido a tothom, doncs, que vulgui aprovar-ho, perquè realment és una molt bona experiència.
3: Jo vaig veure, em sembla, amb un TV3 o 324, no sé, amb unes entrevistes, i jo sempre he tingut or. En aquell moment no tenia or, havia deixat l'or, i vaig dir, pues jo, és el meu moment.
0: M'he quedat amb ganes de recollir més,
3: A mi m'agrada l'or, tocar la terra, i dic, pues això és interessantíssim. També és això que ha dit la Mercè, que el que veus és que el que reculls en allà, doncs... bé, no sé si ho explico una miqueta.
0: Sí,
3: tant,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: Quan estem allà al camp, doncs, aleshores, el que veus, que pot haver gent que diu, què passa amb tot el que recolliu? Perquè alguna vegada hem recollit 2 tones d'enciams, o 2 tones, que jo dic, Cristina, però com pot ser que hem recollit tot això en 2 hores? Perquè som moltes 20 mans. Persones, 21, moltes mans, és superràpid, i veus que dius, ui, quina il·lusió, no? Aleshores, venen les furgonetes al camp, perquè, clar, el que passa és que el que recollim, sabem que hem de recollir aquell dia. O sigui, no anem a fer tot el camp, perquè és un impossible, si són camps grans. Venen les furgonetes de Càritas, jo estic en el Maresme, doncs del sector del Maresme, del Xipre i tal, i ja veus que venen, i quan hem acabat de recollir, s'omplen aquelles furgonetes, i el que recull sempre sabem que va parar amb un lloc que es reaprofita, segur. I aleshores, una cosa que també a mi m'agrada molt és que estàs a l'aire lliure, fas exercici, no has de pagar un gimnàs, perquè has d'estar una mica... A veure, pot apuntar-se a tothom, això segur, però bueno, vull dir que és una cosa física, no? Que quan acabes és un goig de poder haver fet això, no?
0: Quina és l'última recollida que has fet tu, que has fet, per exemple?
2: Sí, la setmana passada vam anar amb el Xipre, que van organitzar un autocar, perquè venien les persones usuàries, receptores finalment d'aquests aliments que els hi proporciona el Xipre, els van convidar a que també vinguessin a fer l'experiència de collir els aliments que finalment ells rebaran. Per tant, aquí tanquem cercles, no? I això és molt important. I llavors, doncs, aquestes persones, doncs, ja van veure quin era el procés que se seguia. I aquest dia vam collir. Era un hort ecològic, que era un productor que va ser la primera vegada que feia dies que s'hi volia apuntar, i va oferir els seus camps, i vam collir bròcoli, cols, bledes, espinacs i àpid. I no sé, 2.000 quilos de cols, bueno, moltíssim vam collir, no? I van omplir 2 furgonetes, una directa que anava cap al Xipre, i l'altra, la d'espigoladors, es va haver de carregar també per portar el Xipre per les 800 famílies que distribueix, doncs, el Xipre cada mes.
0: 800 famílies des del Xipre. Jo veia com la Gemma somreia, es nota que és un projecte que tu...
4: I a més, enllaçant amb el que deia la Mercè, ens manca l'experiència d'anar a camp. Jo també he tingut honor i sé el que és, però molta gent que aposta per una agricultura ecològica de proximitat no sap el que és tenir un tros, collir, veure com creix, la lentitud, ara plagues, ara no plagues, ara plou, ara fa sol.
0: El desconeixement absolut.
4: Desconeixement. Aleshores, sí que és veritat que a mi m'agradaria apropar a la gent de Cardedeu a fer una espigolada. Llavors, una de les coses que em venia molt al cap des de la comunalitat és de la Fresca, que és la cooperativa agroecològica de Cardedeu, que també hi estic posada amb temes de malbaratament, és aproximar a tots els socis i sòcies que hi ha a la cooperativa, doncs de fer una, ja vaig parlar amb la Cristina, de fer una espigolada comunitària, només per percebre què és, perquè jo crec que només amb la vivència d'estar allí i passar-hi unes hores et canvia totalment el concepte del malbaratament. Jo crec que intentes no fer-lo, aprofitar-lo, però a més no fer-lo a casa. Llavors crec que hem de tenir aquestes vivències per no generar allò que no volem generar, perquè tots ens omplim de la boca. Jo sóc ecologista, jo faig moltes coses, però aquelles cosetes mínimes que podem fer, que són molt grans a nivell de sostenibilitat i de petjada ecològica, no ho acabem. No, i per què no acabem de fer-ho? Pues falta aquest punt d'experiència vivencial.
0: A més, són experiències que ja et canvien la mirada directament. Sí. Ja no és només vinga a fer aquesta activitat perquè té aquesta funció ABC, sinó
4: si
0: que jo...
4: Si ho fas en família on hi està els teus companys, els teus familiars i la teva canalla, que ja pugen amb aquesta, doncs jo crec que és genial. Bueno,
3: també lo interessant d'això, que a mi sempre m'agrada el tema comunitari, no?, també, és perquè ens trobem en el camp i aquell dia no sabem qui serem. Igual jo vaig amb la Mercè o vaig amb... aquí a Cardedeu, jo som una bona colla, jo omplim a vegades, som 6.
4: Ah, molt bé.
3: És clar, sí. És un poble gran, però... I no saps a qui trobaràs, i ve gent de Barcelona, ve gent de Blanes, ve gent... I llavors allà també s'està fent tot una xarxa de gent coneguda, que quan hi tornes a anar alguna altra vegada ja te'ls tornes a trobar. Llavors fem unes parades també d'un ratet per compartir esmorzar, compartir fruits secs...
0: És fer comunitat, això.
3: Interessantíssima.
0: Cristina.
1: Hola, sí, volia ara participar, heu dit moltíssimes coses. No, justament, no, volia com acabar dient això, que al final l'espigolar, el que pretenem o el que es pretén amb aquesta activitat no només és anar a recollir les blades que han quedat, perquè si aquesta en seria l'única, com se diu, l'únic motiu, podríem plegar, perquè cada dia hi ha 40 camps de bledes, no?, que s'estan quedant allà. Llavors l'objectiu de fer les espigolades no és acostar, com dèieu, a les persones al camp, no?, tenir aquest accés i pues, posar en valor la tasca de l'agricultura, no?, que a vegades pues, sembla que està com oblidada o poc, no sé, o poc valorada, i de dir, ostres, he estat 3 hores aquí, ara entenc per què val el que val una mongeta, i només he estat 3 hores recollint, saps? He fet la part final. Imagina't, no?, ficar el rec, preparar la terra, adobar-la, regar-la cada dia, vull dir que... Justament un dels motius també és acostar les persones al camp i que es fiquin a la pell del productor. També, no?, donar-se a conèixer els productors. Com deia la Mercè, l'altre dia vam estar a l'Horta Can Tabaquer, d'aquí al costat de Granollers, i, ostres, projectes com així és super nutritiu que la gent els conegui i que ells es puguin donar a conèixer. Vull dir, vam tenir la sort que el Josep va poder estar explicant, no?, el seu projecte, com cultiva, què fa... I això també és super, super, super valuós. I què anava a dir? Abans també heu parlat del tema del fet d'anar a veure la realitat dels camps, del que queda als camps, per després fer-ne menys a casa. Al final també no és un tema de posar valor en el que mengem, posar temps a la cuina, perquè això l'altre dia ho parlava en una altra xerra que vam fer, de dir, ostres, no és el mateix, no?, els canelons que fem per Sant Esteve, que potser estem 5 hores o tot un dia, no?, fent aquells canelons i no en deixarem ni una gota, que si comprem aquests canelons congelats que et valen 1,50 €, que si se't fan malbé no passa res, els llancem. Llavors, també, no?, és un tema de dinàmiques, de consum, de com consumim i com valorem l'alimentació.
0: En aquest sentit, des d'Espigoladors, tinc entès, i volia parlar també una mica més a nivell global, com a projecte, no només organitzeu tot el tema d'Espigolar, sinó que feu bastant consciència a nivell de tallers o xerrades, pel que he pogut llegir una miqueta. De fet, et volia comentar que una de les coses que m'ha cridat l'atenció és que parleu d'un model de triple impacte. Parleu de combatre les pèrdues i el malbaratament alimentari, d'una banda, de promoure el dret a una alimentació saludable i sostenible, però també de crear oportunitats laborals per a persones en situació de risc d'exclusió social. No sé si ens pots explicar una miqueta aquesta triple atacada, diguéssim.
1: Sí, exacte, no? Sí, la part de... Sí, Espigoladors va néixer, no?, com a Fundació Espigoladors, però ja, ara no et sé dir l'any, però el mateix any, com aquell qui diu, ja es va crear un petit obrador per poder transformar i allargar la vida d'aquests aliments que anirien descartats, no?, en conserves, paters, marmelades, sofregits, cremes, i es va crear l'obrador sota la marca És Imperfect, que és un obrador d'inserció laboral, on es fa aquest acompanyament amb persones per aconseguir, no?, les seves primeres feines i per fer formació en aquest obrador d'això, de conserves. Llavors aquesta seria, no?, la pota d'inserció laboral. I, bueno, i les altres dues potes d'aprofitament alimentari també, no? Lligat a l'obrador, lligat a totes les activitats que fem d'espigolament i lligat també, no? A totes les branques d'educació que seria tant a escoles, no? A instituts, fent tallers, fent dinàmiques, fent a través del joc, també, no? A través de tallers de cuina, que menys de trucs de receptes d'aprofitament, trucs de com allargar la vida dels aliments, fem també show cookings, tot d'això, no? Xerrades, tallers que promoguin la sensibilització i el coneixement del que està passant al dia a dia, no? A casa nostra i a tot arreu. I per altra banda també tenim, no? Un equip de recerca i coneixement que justament també el que fem a les espigolades és aquestes dades que parlaves a l'inici, no? Hi ha moltes dades que sí que les tenim de la cadena agroalimentària, en indústries, a les llars, a les escoles, als restaurants, però tot el que es queda al camp, actualment hi ha molt poques xifres. Llavors, espigoladors que cada dia estem al camp, doncs també fem, no, aquesta tasca d'anar recopilant tots aquests quilos que anem entregant, totes les espigolades que fem, també les anem anotant i tot són dades, no, per anar nutrint aquesta base de dades ja no només pel número, sinó per donar, o sigui, per entendre per què passa, en quina quantitat està passant, a on passa, no? I poder, doncs, posar un remei i poder prevenir i evitar aquestes pèrdues. Llavors, amb això, perdó, que m'esquema em vaig de les branques, volia...

0: tant econòmica com ambiental, perquè tirin davant un projecte ha de ser econòmicament viable, i llavors ha de ser sostenible amb el temps, que això també és una altra de les guerres amb les que pensem perquè no es quedi amb 2 anys i acabi sent així, no? I després la part social, que, bueno, la cuina crec que és un eix molt bonic on tenir pot cabre gent jove com gent gran, com gent immigrant o persones que tenen una altra cultura de fer, i ens agradaria doncs poder encaixar aquestes tres S's per tirar endavant aquest projecte de cuina circular que englobi tot això. Llavors, bueno, estem maquinant a veure com fer-ho. I a més, reaprofitant i recolzant la sobirania alimentària, que és el leitmotiv de tot.
1: Clar que sí, que la cuina sigui un nexe d'unió. Nosaltres, que ens agrada tant seure a taula i fer i fer bones sobretaules tots junts, i ara que venen festes, doncs encara
0: sí.
1: Més.
0: Sí, sí.
1: Ens arriba de fons la música que ens avisa del final de la comuna, però no volia desaprofitar aquesta oportunitat perquè la Mercè seràs l'encarregada d'explicar-nos com pot ser una persona voluntària d'Espigoladors. I com ho vas fer tu? Explica'ns.
2: Senzillament, entres a la web de la Fundació Espigoladors, que de fet s'hauria de dir Espigoladores, perquè som la majoria, som dones.
1: Dit queda.
2: Quina cosa més estranya. I després, doncs, només ja hi ha un apartat que et pots fer soci, t'inscrius i a partir d'aquell moment i a més pots triar a quina comarca vols anar a espigolar. T'inscrius a les comarques que tu vols anar a espigolar o que t'agradaria anar-hi, i quan hi ha una espigolada amb alguna d'aquestes comarques, t'envien la convocatòria. Tu reps un mail dient tal dia, a tal comarca necessitem 20-30 persones per anar a espigolar. Quan tu t'inscrius i dius sí, aquest dia hi puc anar-hi, doncs t'inscrius. No és un problema no tenir cotxe, perquè pots anar amb transport públic, algú altre et pot passar a buscar, el que sigui.
1: Hi ha vies, hi ha sistemes.
2: Exacte. I llavors, doncs, ells t'envien un altre correu, un cop tu has confirmat qui vols anar-hi, fas la preinscripció, diguéssim, i llavors ells et concreten la ubicació del camp. A quin camp has d'anar? T'envien un Google Maps amb la ubicació concreta del camp i les instruccions concretes per aquell dia. I ja està. I llavors has d'anar amb temps suficient, doncs, per arribar al camp, i aquesta és una miqueta, doncs, tota la feina que nosaltres hem de fer, i anar-hi allà ben contentes i amb les millors dels somriures.
1: Clar que sí. Doncs esperem que hagueu pres nota tots i totes de com podeu fer per afegir-vos a aquesta gran iniciativa. I ara sí, arribem al final de la comuna. Gràcies, Gemma, gràcies, Cristina, Assumpta i Mercè, per acompanyar-nos al programa d'avui. Enhorabona per aquesta iniciativa i esperem que molta gent hagi pres nota i que rebeu moltes noves inscripcions els propers dies. I a tots i totes vosaltres que ens escolteu a través de les plataformes digitals o de les ones, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Ens retrobarem l'any vinent, que ara sí, descansarem uns dies, així que tornarem amb energies renovades, noves iniciatives, propostes i fent bullir l'olla de la comunalitat, que és el que més ens agrada. Així que bon any, bones festes, i ens retrobem d'aquí uns dies. Gràcies.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers descarten estabilitzar avui el foc de Sant Manat, tot i que l'inspector en cap, David Borrell, s'ha mostrat satisfet amb l'evolució de les flames aquest vespre, després d'un dia i sobretot una tarda amb moments complicats. Ara el primer terç del flanc dret, el cap esquerre i els focus secundaris estan molt més tranquils, tot i que hi ha hagut moments difícils, i això permetrà revaluar alguns confinaments. Hi ha fins a 7.000 persones de 7 urbanitzacions confinades. Borrell no ha descartat que ara, precisament sobre les 9 de la nit, es puguin aixecar alguns d'aquests confinaments.
3: L'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització, és a dir, que la gent de la urbanització doncs tenir-la concentrada en un punt segur, amb una dotació de bombers per poder defensar, per poder protegir aquestes persones.
2: Pel que fa a l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, Borrell ha dit que s'ha evitat que el foc entrés a la massa forestal i que s'espera poder estabilitzar aquest vespre. També preveu que sobre la mateixa hora es puguin donar per controlats l'incendi de l'Anoia i de les Gavarres. I els veïns dels 93 habitatges de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 a Putxet, a Barcelona, no podran tornar a casa aquesta nit. Amb el mateix valorarà si poden tornar des de la 1 del migdia. Es bombeja formigó per tapar la cavitat que s'ha generat i s'ha d'esperar a que solidifiqui. Gerard Prades és cap de l'unitat dels bombers de Barcelona.
4: Superada la fase d'estabilització que comentaran des de l'obra, que esperem que la tinguem acabada durant la matinada, pel matí de demà, començarem o seguirem les tasques de consolidació i de comprovació de tot el que ha estat l'afectació en els edificis i com evoluciona en els possibles moviments, assentaments que hi hagi al terreny, també producte, com explicaran, d'aquest formigonat que s'ha fet de la cavitat que ha aparegut avui.
2: I la Fiscalia ha demanat presó provisional per al detingut per la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. El Ministeri Públic argumenta que la mesura és adequada d'acord amb la gravetat dels fets i vol evitar així el risc de fugida. I el Festival Lluèrnia es durà a terme del 6 al 7 de novembre a Olot. Enguany celebra 15 anys i ho faran posant punt i final al festival. Els organitzadors han agraït el suport de l'Ajuntament i la Generalitat i han dit que han treballat incansablement per aquest festival, però que ha arribat el moment del punt i final.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els bombers descarten estabilitzar avui el foc de Sant Manat, que continua actiu. Tot i això, l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, s'ha mostrat satisfet per l'evolució de les flames després d'un dia i, sobretot, ha dit, una tarda amb moments complicats. Protecció Civil ha desconfinat 5 de les 7 urbanitzacions afectades pel foc i es manté la restricció per a unes 300 persones. S'ha aixecat restriccions a Can Vinyals, Can Gurri, al balcó de Sant Llorenç i a Sant Feliu del Racó. Aquestes dues últimes pertanyen a Castellà del Vallès, així com al nord del municipi. Es mantenen, en canvi, les restriccions al Farrell i a Sant Sebastià de Montmajor.
3: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
2: D'altra banda, els bombers han donat per controlar l'incendi de les Gavarres fa uns minuts, després de 5 dies, i continuen treballant amb 7 dotacions. Pel que fa a l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, s'espera estabilitzar-lo aquest vespre i també es preveu donar per controlats el de l'Anoia. A més, s'ha aixecat la restricció per accedir dins el perímetre de l'incendi de Carme a Pobla de Claramunt i el veïnat de les Garrigues ja pot tornar a casa. I és que el risc d'incendis extrem a Catalunya, hi ha 111 municipis de nivell 4 al Pla Alfa per risc extrem i 377 a nivell 3 per un perill molt alt. Les temperatures avui han superat els 43 graus en aquest tercer dia d'onada de calor, sobretot la localitat de Vinebre a la Ribera d'Ebre. I els veïns dels 93 habitatges de les finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona hauran de passar la nit fora. Demà al matí es valorarà si poden tornar. Des de la una del migdia s'està bombejant formigó per tapar la cavitat i aquestes tasques podrien acabar la matinada i esperar a que s'assenti i se solidifiqui el formigó. L'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra els tres Mossos d'Esquadra per presumptament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir de Barcelona l'agost de 2024. Els magistrats revoquen així l'aixecament per part del jutjat d'instrucció i avalen els recursos de la Fiscalia, Vox, i Acte Oir. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar contra Dinamarca pel control de Groenlàndia i ha amenaçat de retirar totes les tropes estadounidenques d'Europa. Considera que Groenlàndia, ha dit avui a la cimera de l'OTAN a Turquia, no fa bé la feina i ha criticat el govern de Mette Frederiksen.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del programa on, com sempre, doncs, rebusquem els nostres prestatges per recuperar les carpetes d'aquells discos que volem tornar a escoltar. Com sempre diem, la bona música és inexorable, no s'acaba mai i val la pena tornar-la a punxar i explicar algunes històries relacionades amb algunes d'aquestes cançons. Avui, però, fem un programa una mica diferent. Ja fa bastants programes enrere vam fer una selecció de cançons d'amor de forma molt eclèctica i pràcticament aleatòria, cançons que o bé tracten o bé parlen directament d'amor. Cançons de tots els estils, de tots els tipus, i el que farem no és presentar-vos les cançons com fem sempre, sinó com ja hem acostumat a fer en algunes ocasions, inspirar-nos una mica, escriure quatre línies romàntiques i mesclar aquestes reflexions amb aquestes cançons d'amor.
0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: En aquell moment vas aparèixer tu. Em va fer tanta il·lusió retrobar-te, com si fossis un àngel caigut del cel. La teva xerrera m'absorbia i em meravellava, i quan em vas començar a mirar amb aquells ulls grans tan oberts, amb aquella rialla encomanadissa i amb tant d'entrega, vaig tenir clar que hi havia una màgia que es retroalimentava per ambdues bandes. Puc afirmar que era la primera vegada que em passava, ja que en anteriors experiències sempre fallava alguna cosa, mentre que en aquells precisos instants, sense intermediaris ni cartes postals, sinó un davant de l'altre, de fit a fit, hi havia quelcom màgic que es palpava.

Encén la son, fixo aquests moments agradables a la memòria. La presa de contacte personal, aquell primer moment màgic, especial, irrepetible. El creuament de les coordenades i les ordenades, les dades i la persona, la cara, la personalitat i l'esperit. Premonició, bonica paraula.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Sempre especulant, sempre imaginant la persona i el moment, i acaba fent-se real aquell tímid pensament. Resseguint amb els ulls les faccions, moviments, expressions, les celles, les pestanyes, els ulls profuns i enigmàtics, expressius, simplement bonics, complexament atractius. L'immediat record del seu somriure em manté despert.

I entre els arbres, assegut a la pinassa seca, miro cap al sol brillant i encegador i recordo el moment. Cada imatge, cada paraula, cada tímida mirada, intentant esbrinar respostes ocultes. Somiaré una i altra vegada en el rostre, ressonant la veu per les parets, clavant-me la mirada per breus instants, acostant els nostres pensaments.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Ja sé que poques coses puc dir-te en aquests moments que et consolin. Que poques coses puc fer perquè ho oblidis. Que poques coses puc fer perquè somriguis. Però que sàpigues que em tens per a tot el que faci falta. Que et faig costat, que em pots trucar quan vulguis i que tens les portes de casa meva obertes. No vull que diguis que la vida no té sentit. No et tallis a trucar-me si et fa falta.

Cada vegada que llegeixo les teves paraules, em sento reconfortat i cuidat. Sé que hi ets i que l'espera ha valgut la pena. Sé que algun dia ens retrobarem i que llavors ens tornarem a abraçar intensament, com aquell dia. I potser llavors ens podrem tornar a besar i acariciar-nos, tal i com he somiat, cada nit. Quan t'escolto, tots els meus mals desapareixen. Res em fa més il·lusió que tornar-te a veure.

0: Esteve Llop.
1: M'encanta mirar els teus ulls, vius i tendres, dolços i atrevits alhora. Besar el teu coll, veure com la teva pell es posa tensa, com les teves pulsacions s'incrementen i ens unim en una llarga abraçada que tantes vegades he desitjat. De nou, he tingut la sensació d'estar entrant a dins teu i que tu entraves a dins meu. Aquest instant ha de ser etern, no podria entendre-ho d'una altra manera. Espero que ho vegis igual que jo, perquè vull passar la resta de la meva vida amb tu.

Somio que passem una nit junts, els dos sols, i que seguim fent realitat els nostres somnis i il·lusions. No te'n vagis mai més. Queda't amb mi. Imagina't que et torno a abraçar com ahir a la matinada. Imagina't que ens xiuxiuegem a l'orella i ens diem aquelles paraules que només tu i jo ens podem dir. Imagina't que dormim un al costat de l'altre i que l'endemà seguim ben units. Imagina que el somni ja és realitat. T'estimo

0: Rock and Clàssics. Escolta els Grans Reserva del Rock amb Esteve Llop.
1: Estic desorientat. No sé per on començar. Em fa por tot. No puc deixar de pensar en tu. No puc ni vull passar pàgina. Mai havia estimat a ningú així. Em nego a creure del tot que s'ha acabat, tot i sentir-me tan sol i desgraciat. Sempre he dit que t'ajudaria amb el que fes falta. Ara ja no sé si puc. A mi em pots demanar el que vulguis, no te n'estiguis. Soc tot teu.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Que frustrant plorar els dos per separat. Que frustrant abraçar-nos però no poder arreglar res. Que frustrant no poder oblidar ni voler-ho. Encara que soni a frase típica i tòpica, no em puc imaginar la vida sense tu. I el més fort és que et segueixo estimant igual. Res no ha canviat. Em sento absolutament inútil.

0: i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi, doncs, a passar un dia ben a cua. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo. Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Les hores tristes passen tan a poc, els dies semblen setmanes i les setmanes mesos. Diuen que el temps poleix les coses, però tant se val. El temps em consumeix, però no importa, encara que al final del túnel potser no existeixi. Això és una de les coses que més m'angoixa. Va ser que marxessis i que hagi tornat el fred i el vent. Desitjo, com poques coses en aquest món, que torni el bon temps. Llàstima que les papallones no es poden tocar, si no, després no poden volar. I jo vull que volin el seu aire, felices, ben amunt, fins a tocar el cel, malgrat em dolgui profundament que no sigui amb mi. Jo ja no puc volar.